0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Ser Catalunya, Barcelona.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
3: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
4: El hogar.
5: El reino de Ítaca necessita un rei.
3: Tothom parla de la pel·lícula quan tothom hauria d'estar parlant d'una traducció al català èpica, la que ha publicat Pau Sabater a la Casa dels Clàssics. L'Odissea de traduir l'Odissea en vers. Ens ho explicarà el programa. I, a més... Estiu, sinònim de cinema a la fresca. I a Barcelona, el cicle Gandules del CCCB és un referent. Aquest any dedicat a la bellesa del cinema. En parlarem amb la programadora de Cine de Fez.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: A l'estiu l'esport segueix donant molt de joc.
3: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
4: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
2: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues? Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
5: Què t'hi jugues?

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Ser Catalunya Barcelona.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Després de Nosaltres és un musical de Jumón Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en mi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
3: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
0: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: a vivir que son dos días con Lourdes Lancho. Ser Catalunya Barcelona.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
3: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
3: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
5: Connectem les cançons del llapis de memòria de Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la cabina.
6: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
1: Melbourne, anys 20. L'estació de Flinders Street bullia de vida. Cada dia hi passaven milers de viatgers, en un trànsit incessant de trens, presses i retrobaments. Però al capdamunt d'aquell edifici, sota la seva cúpula verda i la façana de maó, s'hi amagava un món diferent, un saló de ball.
2: El que avui coneixem com el Ballroom va néixer el 1910 com a sala de conferències i concerts del Victorian Railways Institute. La institució volia oferir als treballadors del ferrocarril un espai de cultura i lleure, i de passada, crear sentiment corporatiu per contrarrestar la influència dels sindicats després de les vagues del 1903. Aquell tercer pis de l'estació era tota una joia. Biblioteca amb milers de volums, sales de lectura, gimnàs, billars, fins i tot un gran saló amb un preciós sostre decorat amb motius modernistes. Aviat el saló es va transformar en alguna cosa més que un centre pels treballadors del ferrocarril. Ja el 1918 hi havia balls i vetllades socials, i el 1934 es va reconvertir definitivament en saló de ball. Als anys 30 i 40, les Big Bands van convertir el Ballroom en un punt neuràlgic de Melbourne. Però no només hi havia ballaruca, també s'hi muntaven combats de boxa i exhibicions de lluita, i els passadissos s'omplien d'històries petites, com la dels joves que esquivaven el preu de l'entrada pujant per l'escala d'emergència de l'andana 1. Famílies senceres hi van créixer entre músiques i rialles, i el record d'aquell saló encara es viu en la memòria de moltes generacions. Amb l'arribada del rock and roll i el canvi d'hàbits, els balls van anar perdent força. L'últim gran ball es va celebrar el 10 de setembre de 1983. Des de llavors, el saló va quedar abandonat, però mai oblidat. Restauracions parcials, exposicions, visites guiades i fins i tot projectes per retornar-li la vida que han mantingut la flama encesa. Així, entre els sons metàl·lics dels raïls i els ecos d'un saxo llunyà, la història del saló del ball de Flinders Street ens recorda que les estacions no són només llocs de pas, són llocs de vida. I amb aquest ritme que ve de dalt de les vies, comencem el viatge d'avui.
1: Benvinguts al tren de la història.

0: Després que la Laura Estrada ens hagi fet viatjar fins a Austràlia, tornem cap a casa, perquè Barcelona el 2026 és la capital de l'arquitectura. I tothom sap qui són Gaudí, Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Muntaner. Però al seu voltant també n'hi ha hagut molts altres d'importants, com Pere Falqués, que així d'entrada és un nom que potser no en sona tant, però que va ser crucial per la història de la ciutat de Barcelona a finals del segle XIX i principis del XX. De fet, aquells famosos fanals que hi ha a Passeig de Gràcia, per exemple, són seus. Ara de seguida en parlarem. Abans, però, conversem amb Eloi Vila i del seu programa Quanta Guerra, que ha sigut un èxit d'audiència, perquè aquests temes, encara que sembli que no, també interessen. O sigui que ara de seguida ens hi posem. Vinga, tothom a punt, que sortim de l'estació.
1: Tota la història en un...

D'un temps cap aquí ens hem acostumat a parlar amb naturalitat de la guerra. Fins i tot als mitjans és habitual referir-se a una hipotètica tercera guerra mundial, com aquell que parla de la inflació o del pròxim partit del Barça. I segurament ens hi referim amb certa indiferència i ingenuïtat, perquè això de les guerres a la majoria de nosaltres ens queda molt lluny. I no només geogràficament, sinó també cronològicament. De fet, la referència més propera que tenim és la Guerra Civil que van viure o els nostres avis, o els nostres besavis, que la van viure fins que es va acabar el 39 i que la van callar la resta de la seva vida. Un silenci per no haver de recordar o per la por per haver format part del bàndol derrotat o per les dues coses o vés a saber qui sap per què o simplement per l'impacte d'haver viscut una cosa terrible. Aquells silencis són una de les coses que més recorden els nets d'aquella generació. Una generació que ara ja és gran, la dels nets, i que s'adona que vol saber. Per desgràcia, els avis i les àvies ja no hi són, però sí que queden els documents que permeten resseguir la seva història.

0: I això és el que fa el programa que té aquesta sintonia d'entrada, el Quanta Guerra, de TV3, o 3CAT, on personatges populars del nostre país han volgut saber com era la guerra que van callar els seus avis i les seves àvies. I ho fan acompanyats de l'Eloi Vila, que avui és el tren de la història. Eloi, benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Moltes gràcies per venir.
1: Home, i tant, gràcies a tu.
0: Però és que, a més, l'Eloi no ha vingut sol, cosa que ens fa molta il·lusió, i ara us explicarem per què. D'una banda, també de fet, ens acompanyen dos membres de l'equip del guió i documentació. Una és la Núria Borniquel. Núria, benvinguda, moltes gràcies.
2: Bon dia.
0: I una altra és un altre membre de l'equip, que és en Toni Tortajada, que el tenim, com deien abans, a l'altre costat del fil telefònic, tot i que ara hauríem de dir a l'altre costat de les zones i dels repetidors. Toni, benvingut, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies, Xavi, per convidar-me.
0: Gràcies per pujar al tren de la història i per baixar del Rodalies, que t'ha deixat tirat, em sembla, no?
3: Sí, exactament. Sí, el que és que els horaris habituals de Rodalies ens hi estem acostumant, i això és fatal, perquè estem normalitzant un autèntic desastre descomunal de mobilitat en aquest país.
0: La segona temporada de Quanta Guerra ha sigut, jo diria, una de les sorpreses televisives d'aquesta tardor, almenys perquè heu estat, Eloi, líders d'audiència a la franja dels diumenges al vespre.
1: Sí, el diumenge és un dia complicat, anàvem a molt bona hora després del Telenotícies a les 10 del vespre, que és l'hora de màxim consum televisiu, i sí, ha estat líder d'audiència, i a més ens ha sorprès que també a la franja de gent jove, que és una franja d'audiència que va entre els 12 i 26 anys, doncs ha anat molt bé. I amb unes xifres elevades, no? La qual cosa també ens ha sorprès, allò que dius, hòstia, interessa els joves. Jo m'he trobat també molta gent, no?, que m'ha dit, hòstia, a casa els joves s'ho miren, no? Els nois i noies de casa es miren el programa. Sí, suposo que la clau de l'èxit és un programa molt ben fet, amb un equip sensacional i unes històries potents. I unes històries que, al fons, són històries universals, no? Les històries de l'avi del Santi Millán o de l'avi de la Raquel Sans, al final són les històries dels nostres avis i de les nostres àvies, eh?
0: Núria, tot sembla que aquest és el secret el secret de l'èxit, que és una de les preguntes més absurdes que es poden fer, ja ho sé, perdoneu, però, i més òbvies, però, perquè, a més, quan fa un programa no sap mai si funcionarà o no funcionarà, però quan el anàveu fent i anàveu trobant les històries, pensaves, ostres, això... la gent li agradarà?
2: Home, de la mateixa manera que nosaltres ens agradava anar i ens apassionava anar descobrint, ens semblava que li agradaria a l'espectador també anar descobrint. I sobretot això, el fet de que molta gent es sent identificat amb aquella àvia que va sentir alguna vegada a dir alguna cosa però que no la va acabar de dir. Mm-hmm. I llavors moltes famílies lliguen caps a casa gràcies als nostres capítols. Penso que una part de l'èxit és aquesta.
0: Mm-hmm. Toni, a més aquí hi ha també la capacitat de trobar la varietat de les històries, explicar que aquest també m'imagino que devia ser un dels reptes que teníeu, no?
3: Sí, la varietat, però en aquest cas el gran repte era... trobar històries lligades a personatges coneguts. Perquè, clar, no estem parlant de personatges anònims, amb la qual cosa sí que pots triar molt quines històries fas, sinó que en aquest cas estem, diguem-ne, condicionats per trobar persones conegudes, famosos, diguem-ne, que a més tinguin històries de la guerra. Llavors, diguem-ne que hem pogut triar poc les històries, però és veritat que, tot i així, hem trobat històries... totes molt variades i amb molta força.
0: Clar, aquí, per tant, hi ha d'haver-hi, Núria, una part de recerca, de començar a remenar arxius, de començar a veure si es pot anar estirant el fil, no?
2: Sí, de fet, nosaltres no comencem els arxius, sinó que comencem amb les persones, és a dir, ens posem en contacte amb aquelles persones conegudes del nostre país, que primer, per edat, ens sembla que poden tenir avis que anessin a la guerra, i parlem amb ells. Fem una trobada primer molt així, a vegades fins i tot és casual, de què saps de la guerra a casa teva? Se'n parlava el teu avi o la teva àvia, i si veiem que tenen alguna pista... els hi demanem permís per estirar-la. Necessitem dues coses. Alguna pista, perquè si no saben absolutament res és molt difícil, però també necessitem que no ho sàpiguin tot, perquè ens hem trobat amb algun cas que ja no hem fet capítol perquè ho sabien tot.
1: Sí, el motor del no saber, no?, d'anar-li descobrint les històries, és un element clau. Jo crec que hi ha dos elements que fan que les històries... puguin engegar. Una és la generositat i la complicitat de la gent, no? Uh-huh. Perquè, d'entrada, la persona a qui li proposem o qui creiem que hi ha una història i fem una trobada no és l'únic net o neta, no?, d'aquell avi o àvia que va viure la guerra, i, per tant, aquí hi ha d'haver aquesta complicitat i la generositat, perquè al final acabes explicant, els acabes descobrint una història que ells no saben, no?, i que nosaltres sabem prèviament després del procés de recerca. I també és veritat que hi ha uns criteris en la mesura que podem, evidentment que tenim uns criteris d'històries que no hem explicat o tenim molt en compte les històries de les dones durant la guerra, no? Perquè tenim molt clar que els homes van anar a la guerra, no? I van fer la batalla a primera línia de front, molts dels homes, però les dones van sostenir la vida durant la guerra a la rereguarda, no? I per tant són històries que també volem explicar, no? I per tant quan tenim una història d'una àvia, no, ens hi aboquem perquè creiem molt interessant.
0: Clar, en aquest sentit, per exemple, estava pensant en el capítol de la Raquel Sans amb la seva àvia, que és clar, ho té tot, trobo, no? A part que més com aneu a l'Arxiu Nacional de Catalunya i veieu la descoberta que fa ella mateixa d'aquests personatges, que és clar, a l'hora de fer recerca, Toni, clar, les històries de guerra de soldats segurament deu ser com més senzill identificar-les amb els documents que hi ha i fer-ne el recorregut, i els altres ha de ser una mica més difícil anar rascant, potser, no?
3: Mira, és molt difícil. El cas de les històries de dones és molt difícil. Per un cantó ja s'entén que la majoria de dones que van estar a la rereguarda, clar, evidentment hi ha informació als arxius, però les dones que van participar directament a la guerra i van estar al front, com era el cas de la iaia de la Raquel, com a infermera, d'aquestes dones pràcticament tampoc es troba res. Llavors, és una feina, diguem-ne, que encara més difícil quan intentem explicar històries de dones. El cas de la Raquel va ser clar, és a dir, vam remenar molts arxius, al final vam començar a trobar coses en arxius locals, perquè els arxius espanyols no hi havia res. I a partir d'aquí, gràcies també a la memòria familiar, que és importantíssima, com deia la Núria, vam poder reconstruir una mica tota la peripècia de guerra.
1: És que el procés és apassionant.
3: Fem, Tenim molt la voluntat de fer-ho.
1: Dic que el procés és apassionant perquè, i això la Núria ho sap perfectament, clar, a vegades trobes cosetes, no?, a la recerca, i el Toni també ho sap perfectament, i aleshores és com un puzzle que ha de lligar, no?, encaixar allò que trobem, aquells documents que et sostenen la història, amb la memòria familiar, amb cartes, amb dates, i al final és un puzzle que et permet reconstruir un recorregut, no?, vital durant la guerra.
0: Clar, i a més, Núria, digues,
2: sí, no, que has dit, segurament en el cas dels soldats és més fàcil. Doncs, no. I aquesta és la gran dificultat a l'hora de cosir aquestes històries. Resulta que les històries dels soldats republicans tampoc estan escrites enlloc. Enlloc hi ha una carpeta amb un nom, un cognom i la història d'un soldat. La gent que va lluitar amb l'exèrcit de la República es va ocupar ells mateixos o els seus caps de fer desaparèixer la documentació per por de represàlies. És a dir, no tenim cap expedient militar, no hi ha cap arxiu on hi hagi expedients militars dels anys de guerra dels soldats de la República. Sí que és fàcil, és més fàcil reconstruir els dies de guerra dels soldats que van lluitar amb el bàndol nacional, perquè aquests expedients sí que es van guardar. Llavors, les històries dels anys de guerra dels soldats republicans les construïm a partir de petits, gairebé tresors. Hem après que hem d'aixecar totes les pedres. Potser una postal on a la part de darrere hi diu la companyia i el nom del poble on estaven, si és que hi diu, perquè a vegades utilitzaven codis més secrets perquè no se'ls localitzés, doncs situem aquella companyia aquell any amb aquell poble, i a partir d'allí, d'una cosa tan senzilla com aquesta, i és una, gairebé seria una documentació clandestina, per dir-ho així, podem començar a anar endavant i enrere amb la vida d'aquell soldat, però no existeix la documentació militar.
1: I això sumat a l'atzar, que no és un atzar que apareix perquè sí, sinó perquè hi ets i perquè aixeques, com deia la Núria, totes les pedres, perquè recordo la història de l'avi de l'Andreu Buenafuente, que va estar lluitant amb la 70 Brigada Mixta, que vau trobar els partes de guerra d'aquella unitat, que descriuen cada dia què és el que va fer aquella unitat. Llavors, a partir d'aquí, encaixant aquest puzzle de certificat de defunció, per tant, quan va morir, i determinats elements que et permeten construir una mica de cronologia d'aquell viatge, ajuntat amb els partes de guerra de la unitat, que eren diaris, relataven exactament què passava cada dia, doncs reconstruir una història, no? I com deia, l'atzar de trobar això, perquè no hi són els partes de guerra de totes les unitats, però que no és un atzar, sinó que és ser-hi, buscar i...
2: I perquè veieu la dificultat? Perquè sabíem a quina unitat havia lluitat l'avi de l'Andreu? Doncs perquè el dia que van marxar del seu poble...
1: Sí, de Llorca.
2: De Llorca.
1: De Múrcia.
2: Van marxar tots amb tren i el periodista que va fer la notícia van dir avui marxen els joves de Llorca i van amb tal brigada.
1: I a l'arxiu municipal vam trobar el que es van, va haver un casament col·lectiu, abans de marxar, perquè eren molt joves i va haver un casament col·lectiu. Jo me'n recordo també la història de l'avi del Peyu, de l'avi Esteve, que va estar al camp de concentració franquista a la Magdalena Santander, i recordo que vau trobar i vam poder saber que estava allà a través d'uns documents del Tribunal de Cuentas, perquè, clar, algú havia de pagar, no?, l'estada d'aquests soldats, d'aquests presoners al camp de concentració, i a través d'una documentació al Tribunal de Cuentas, i quan penses que per la via menys directa, no? Acabes trobant una documentació lligant caps i podent explicar una història.
2: Sí, sí, els franquistes van destruir tota la documentació relacionada amb la repressió, tota. Només es va salvar els expedients de les presons i dels jutjats. Però tot el que són, com deia el Toni, camps de concentració, treballs forçats, etcètera, no queda res. És a dir, és dificilíssim demostrar que algú ha passat per un camp de concentració. Alguna vegada tenim això d'aixecar totes les pedres, alguna vegada tenim la sort de que a la documentació del municipi on era el soldat es va rebre una carta en el moment que el poble va caure en mans dels franquistes, on deia: tenemos este soldado, ¿qué hacemos con él? Si tenim la sort que aquell ajuntament no va llançar aquesta carta, sabem on tenien pres el soldat, a quin camp de concentració estava. Però molt poca cosa més, molt poca cosa més. Algun dibuix que algun soldat va guardar, però
1: alguna carta,
2: alguna
1: a vegades.
2: Carta.
0: I aquí és on deu entrar en joc també la memòria familiar, m'imagino, no?
2: Sí, el que passa que la memòria familiar és traicionera, eh? Entre que se n'ha parlat molt poc i que després, per exemple, nosaltres ens trobem que quan amb algú li diem el teu avi va fer la guerra, els que van morir, tots ens diuen sí, va morir l'Ebre. I després anem aixecant casos i no van morir l'Ebre, van passar per l'Ebre. Però
1: sí,
2: cas,
1: és, exemple, és molt bo això, que és veritat que és la gran resposta. Sí, meu avi va morir a l'Ebre. Va morir a l'Ebre. Llavors, quan saps la unitat militar la va combatre, dius, no, perdona, no va estar a l'Ebre, aquesta unitat va estar al Segre. Uh-huh. Per tant, molt probablement va morir al front del Segre. En aquest cas va morir Balaguer, l'avi de l'Alberto, al costat de Balaguer, el Morinyol. Però sí, és això.
0: Esclar, Toni, això m'imagino que després també a l'hora de començar-li d'una forma, perquè no oblidem que estem parlant d'un programa de televisió, per tant tota aquesta recerca després s'ha de convertir en un producte televisiu, després és quan veus que hi ha coses que no casen i després això també s'ha de trobar la manera d'explicar-ho, no, Toni?
3: Sí, el que fem és, ja, bàsicament el format és que un cop tenim tota aquesta informació del que hem recollit, del que hem pogut descobrir, anem a buscar la persona famosa i comencem un viatge que és a través de tot l'itinerari que el seu avi o la seva àvia va fer durant la guerra. I llavors, durant aquest viatge, anem provocant que la persona famosa vagi descobrint coses que no sabia. Diguem-ne que aquesta és una mica també la gràcia del format, no? Que l'espectador descobreix juntament amb el personatge conegut la història dels avis.
1: Sí, no, i afegit doncs la contextualització, no? Històrica, amb imatges d'arxiu de gran valor i també amb seqüències que ens serveixen per explicar, no sé, per exemple, ara abans perquè parlàvem de la història de l'àvia de la Raquel, no? Doncs que va ser infermera de quiròfan durant la guerra, doncs poder mostrar a través d'una seqüència com era un quiròfan en plena guerra, no?
0: Mira, això, i els que hem vist el programa en família, ajuda molt, són aquesta gent que es dedica a la recreació històrica fidedigna, per exemple el cas del quiròfan, no? O el cas dels cigrons que reboten contra l'olla,
1: aquells cigrons durs que va viure un dels avis del Quim Mas Ferrer, en el seu cas sí, a l'Ebre.
0: Clar, això és, suposo que també obliga a pensar-ho i a buscar que el que encaixi, no? En aquí?
2: Sí, clar. Normalment quan fem aquestes recreacions, a part de fer-ho amb gent que ho fa molt bé, nosaltres també tenim tot un suport documental perquè no volem explicar el que no sabem, eh? Sempre està tot molt, molt ben documentat, busquem molta fotografia, molta imatge d'arxiu que ens ajuda doncs també a fer aquesta...
1: Tasca, l'equip és molt potent, per exemple, el Toni, que el tenim a l'altra banda dels fil telefònic, com deies, Toni? Tasca, el Toni, a veure, el Toni sabeu d'on ve, no? I sota tota la seva trajectòria.
0: Ara mateix
1: i els
0: no ho sé, perquè
1: fins ara Rodalies... està penjat amb Rodalies, ja, però el Toni, hosti, clar, té una experiència en l'elaboració de programes de divulgació històrica que és bestial,
0: I
1: no?
0: Sí,
1: per tant té també molt aquesta mirada, no? De dir, hosti, i si fem això, no? I si ho fem d'aquesta manera? I si... Explica-ho tu, Toni.
3: No, intentem, aviam. Com que són programes que ens exigeixen que tinguin audiència per donar el primer any, sí que hi donem un to una mica d'entreteniment. És a dir, posem el personatge famós en situacions que, a més d'explicar coses de la guerra, també poden resultar curioses o fins i tot divertides a vegades pels espectadors. Per exemple, el cas de la Raquel, que n'hem parlat molt clar, l'escena en el quiròfan, en què recreem una operació durant la guerra i li fem fer una mica d'infermera, clar, aquest tros és molt potent, no? Perquè la Raquel es troba en situacions imprevistes com haver de ser infermera en un cas de simulació de tallar una cama, per exemple, no? Clar, totes aquestes coses que introduïm en el relat, diguem-ne que ajuden a fer-lo una mica més entretingut.
0: Ah, no, i us puc assegurar que funciona, perquè el moment aquest de tallar la cama, si coneixes una mica i saps com funcionaven les amputacions, no et sorprèn, però si ho mires amb adolescents o preadolescents a casa, com és el cas, esclar, jo mirava de reull la televisió mentre, perquè els nostres oients ho han de saber, a casa era obligatori mirar el Quanta Guerra cada diumenge. Era obligatori. I per una cosa que ara us posaré un tall d'en Santi Millán del programa, que diu ell que lliga amb això. Però, esclar, jo mirava de reull els meus fills quan hi havia el tema aquest de la serra, del soroll, d'anar més anar de pressa, de tot plegat. Ah, jo els mirava i, ostres, quina impressió. Dic, nois, és que la guerra és això. Uh-huh. És que aquest és el patiment, i això és el que han callat moltes persones. I, de fet, una de les funcions que em sembla que ha de fer una televisió pública en aquest sentit és també passar el relleu, no? I, de fet, en Santi Millán, quan conversava amb tu, em sembla que és al mig de Teruel, amb una, la Vall d'Alfambra, deia això.
4: I que és una llàstima que s'oblidi, i és una llàstima que no es recordi, i és una llàstima que no es vulgui recordar, sobretot. No? Nosaltres jo crec que som com l'última generació que encara empatitzem, o encara hi ha com un lligam, no? Perquè ho tenim com més o menys proper. Però jo quan arribi a casa i li parli d'això al meu fill, em mirarà, em dirà, m'expliques, papa?
5: Potser no.
4: Ojalà. I és una de les coses que per les que faig això, ja no només per mon pare, que li hagués encantat, sinó pel meu fill, perquè sàpiga, no? I perquè conegui que hi ha gent que va donar la seva vida perquè nosaltres tinguem una vida millor. O sigui que al final és un acte de generositat extrema.
1: I és fantàstic, i ens ha donat la raó al fer el programa, perquè la generació que ve darrere nostra, que nosaltres som la generació dels nets, la que expliquem als nostres pares la guerra que van viure els avis, doncs els nostres fills, la generació que ve darrere, el que són els besnets dels que van fer la guerra, han aixecat les orelles.
2: Sí,
1: jo en tinc aquesta sensació, no?
2: Sí, sí, han aixecat les orelles. Per exemple, hi ha molts instituts que hi ha ara nois i noies fent treball de recerca sobre el seu avi, sobre la seva àvia, bueno, hi ha més aviat besavis durant la guerra, durant la guerra civil. I després s'han quedat bastant esgarrifats els més joves, per exemple, pel fet dels camps de concentració, que dèiem que ha desaparegut tota la documentació. A l'escola, això ho deia el Peyu, el capítol, a l'escola tots havíem sentit a parlar dels camps de concentració a Alemanya, però se'ns ha ocultat que n'hi havia a casa nostra.
0: Home, hi ha el campus Mundet,
2: sí, sí.
0: Home, que
2: sí.
0: ara no recordo quin
1: l'avi del Quim,
0: l'avi
1: dels avis del Quim.
0: Sí. A més, amb un dels historiadors que ho ha estat treballant, amb un Ford, em sembla que és, sí. Que ho explica, clar, i una vegada més, a casa, a més, us puc donar el feedback de casa. Ah, però és que aquí hi havia coses com aquesta.
1: Sí, sobre la ronda.
2: Sí,
1: sobre la ronda de dalt. I a més, el gran valor també del programa, en la mesura que podem, el testimoniatge, perquè en aquest cas encara vam trobar el testimoni del Miquel Morera, una persona que va estar interna en el camp i que encara és viu, em sembla que tenia 102 anys, no?
2: Sí.
1: Aquest valor que cada vegada és el que ens costa més, no? Perquè pràcticament ja no queda ningú que va viure la guerra, però si és, també.
0: Però és que, a més a més, això és fonamental, perquè al final vosaltres, enregistrant aquestes persones, també feu que aquest testimoni perduri per les pròximes generacions. Vull dir, aquí, evidentment, malauradament per tothom, hi ha el final biològic, és la mort, amb ells desapareix aquesta memòria, però hi ha unes imatges gravades de TV3 d'un senyor que té 102 anys que se'n recorda perfectament de com era.
1: Sí, també és veritat que no, jo crec que no som tan presumptuosos com per dir que hem de mantenir la memòria viva. Nosaltres fem un programa, expliquem històries humanes, som periodistes, creiem que hem d'explicar això perquè la Guerra Civil va quedar allò allò a l'estómac de col·lectiu d'aquest país, i aleshores anem a recuperar aquestes històries que els nostres pares i mares no van ser capaços de fer per això, no? Pel silenci, per la por, la repressió, i nosaltres, perquè som periodistes i creiem que és interessant, ho hem fet, hòstia. I a partir d'aquí, si els joves aixequen les orelles, no? I s'hi fixen i diuen, això, vam viure aquí, sí, vam viure això aquí en aquest país fa 85 anys. Endavant.
0: Hi ha la feina de recerca de la Núria, d'Antoni, però després hi ha una part fonamental, que és agafar aquest senyor aquí, que és agafar el cotxe una vegada més. Tu tens tota aquesta feina que heu fet prèvia. Tu ho saps tot.
1: Sí.
0: Que jo et veien a tu a vegades i pensava, aquest home deu tenir unes ganes d'explicar coses. En aquest costat, i ara què ve? I tu dius, ostres, és que ja t'ho vull explicar, però és que encara no.
1: Bueno, hi ha vegades moments que dius, hòstia, ara això porta a l'altre i t'esperes, no, això és més endavant. Ah. Això li explicarem, ara explicarem fins aquí, més endavant explicarem això una mica més.
0: Ho heu rodat cronològicament, és a dir, que a nivell d'organitzar-ho com a guió és fantàstic, perquè tu saps que primer ve A, B i C, doncs clar, vol dir que a vegades us aneu anat d'una punta a l'altra de la península Ibèrica sense cap problema.
1: Clar, perquè si saltem el viatge cronològic, perdem aquesta espontaneïtat, no, aquesta espontaneïtat, aquesta reacció, Toni? Perdem això, no? Com reaccionen els protagonistes.
3: Que sí, és bàsic que si tot el que veus en el programa ho hem rodat d'aquesta manera. Mm-hmm. Hem fet una cosa darrere l'altra justament perquè sigui molt veritat. És a dir, tot el que va descobrint el personatge famós ho descobreix en aquell moment i en viu, diguem. I llavors per això ens agrada molt que tot sigui cronològic, que tot vagi passant una cosa darrere l'altra.
1: És que si no això no aniria bé. Perquè, mira, jo una mica el que faig és que tota aquella feinada extraordinària prèvia per construir, per conèixer una història i construir-la amb un guió, quan anem a explicar-ho, dic que anem a explicar-ho, jo estic allà i sóc el que hi poso la cara, però és veritat, jo vaig donar la informació i intento ser empàtic, després tenim una conversa a partir de la reacció, però jo el que faig al final és que els dono la informació i callo. Perquè marxem 4 dies, i marxem tot un equip 4 dies amb la persona protagonista del programa, i es crea un ambient i un benestar que permet que estiguin còmodes. Si no només és el moment de rodar la seqüència, sinó que ja portem, no, un viatge conjunt en el qual, hòstia, hi ha aquesta empatia que no només és meva davant de les càmeres, sinó que és tot un equip que hi és de darrere.
0: Clar, però què passa?
2: I ha de ser, perquè a més, les notícies o el que es va trobant la persona, sobretot el fet d'anar a determinats espais físics, és molt impactant per la persona que està descobrint algú que és un tros de vida d'algú que s'estimava molt. I això necessita un temps. S'han de pair les coses, i l'Eloi deixa sempre aquells moments de pair-ho. I quan pleguem, no, al vespre es continua parlant, es continua estant amb ells, se'ls continua fent companyia, perquè realment hi ha moments, doncs, de tristor, de ràbia, de que tenen ganes de trucar a casa seva i explicar alguna cosa que han descobert.
0: Mira, sobre això, recordo el capítol amb en Miqui Núñez,
2: sí,
0: que evidentment això per connectar amb la gent jove és fantàstic, que esclar, ell té la necessitat de trucar a casa per dir, escolta, som a aquest lloc, si no heu vist el programa, el podeu recuperar al 3CAT, que val molt la pena, i ell el que fa és dir, deixa'm un moment, no? Uh-huh.
1: Que això és molt bo, perquè és un tietavi que va morir afusellat. La història, una història paral·lela, que és la història d'un tietavi. I érem al cementiri de Sant Rafael, a Còrdoba, i en aquell moment, després de dir-li on molt probablement estava enterrat, en quina fossa comuna del cementiri estava enterrat, ell va tenir aquesta necessitat. I això pot explicar molt bé el Toni, que hi era. Jo m'havia anat en aquell moment, després de rodar aquella seqüència, en un altre punt del cementiri a gravar unes imatges. O sigui, aquell moment de la trucada jo no era present. I el Toni, tu recordes perfectament això, Toni, oi?
3: Sí, de fet, ja havíem notat que durant el rodatge el Miqui de tant en tant trucava a la família. Saps? Perquè estava vivint amb tanta potència que necessitava compartir-ho amb la família, perquè a més són una família que són molt, molt filla. No? I després d'aquesta seqüència en què li descobrim el lloc on probablement està enterrat aquest tietavi desaparegut, ell va dir, hòstia, deixeu-me un moment perquè és que això ho he d'explicar ara a la meva àvia, perquè és que necessito parlar. I llavors li vam dir, Miqui, podem gravar? I va dir, vinga, va, graveu. I llavors per això vam gravar de certa discreció una mica de lluny, però vam gravar aquesta trucada que ell tenia absoluta necessitat de fer en aquell moment. Mm-hmm. O sigui, compartir allò que havia descobert amb la neboda d'aquella persona desapareguda.
2: Perdó, és que és clar, és la necessitat de saber on tenim els morts.
0: Oh, i tant. Clar, vosaltres treballeu en el mitjà que més repercussió té del nostre país, i a més en aquest cas, que ha estat un èxit d'audiència, fa que molta gent se'l miri i que vegi que allà potser hi ha una porta on anar a trucar. I no sé si us ha passat, Núria, això que hi hagi algun espectador o espectadora que digui, és que jo no sé per on començar, i vosaltres us hagueu convertit en una mena de punt de referència.
2: Sí, passa, passa, i em sap molt greu no poder-los atendre i no poder-los ajudar, però sobretot no els podem atendre i no els podem ajudar per aquesta destrucció que s'ha fet dels arxius. És a dir, hi ha gent que ens diu, escriviu una petita guia de com buscar. És que és impossible, perquè cada cas és un món, perquè ho hem de construir sempre a partir de petits trossets de misèria que trobem. I llavors és dificilíssim. No és el mateix si és un soldat de lleva, si és un soldat voluntari, no és el mateix si va lluitar amb un bàndol, si va lluitar amb un altre. És molt, molt, molt difícil guiar. Cada investigació és un món.
1: I clar, dedicar-hi hores i hores i hores.
0: Clar, és que aquesta és la cosa. Tot i que, evidentment, els arxius són d'accés públic, sí, sí. I s'hi pot anar, no? Es pot fer la recerca. El que passa que és això que dieu. Vosaltres, aquest programa és un programa que és molt laboriós de fer. I, per tant, els seus responsables de la cadena han de tenir la paciència i el respecte per la feina. I això també és una cosa de tenir-ho en compte. Uh-huh. Perquè si no hi hagués això, vosaltres, clar, quan per fer aquests 6 capítols que hem vist en aquesta segona temporada, quant temps hi heu estat treballant?
1: Hem estat, Toni, un any i mig.
3: Un any llarg. No, sí. Jo crec que no ha arribat un any i mig, però és un any llarg.
1: No, perquè hi ha els mesos, perquè havíem d'estrenar un pèl abans i al final hem estrenat a començament de temporada, sí.
0: Moltíssimes gràcies a tots tres. I mireu, acomiadarem la conversa amb un fragment d'aquests de reflexió que també crea l'Eloi en el programa, amb en Quim Mas Ferrer, amb això que dèiem, si seríem l'última generació o en vindria una altra, perquè ell té una filla de 8 anys i el que diuen allà és d'aquelles coses que emocionen i que donen sentit a la feina que feu. A tots tres, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Merci.
1: A vosaltres.
5: Jo no sé si a la meva filla, que ara té 8 anys, en un futur li hagués parlat dels seus besavis. Dels seus besavis segurament, però de que van anar a la guerra, no sé si n'hi hagués parlat, segurament no. I ara, després del que he viscut, et puc ben assegurar que n'hi parlaré. Aquesta guerra que potser s'acabaria en la meva generació, la tercera generació, vull estirar una generació més. Això vull passar-ho a la meva filla.

0: El tren de la història. Descobrim el passat.
1: Cada dia, milers de turistes pugen i baixen al Passeig de Gràcia de Barcelona embadalits pels edificis singulars que hi brillen. La Pedrera, la Casa Batlló, la Casa Ametller... I és possible que per contemplar-los millor s'asseguin els bancs de trencadís blanc que, a més, serveixen com a base dels característics fanals del passeig. Són tan funcionals i ben integrats al paisatge que gairebé ni ens adonem de la seva presència. Però estic segur que si desapareguessin els trobaríem a faltar a l'instant. De fet, he fet la prova abans de començar el tren de la història d'avui. I, de fet, és molt simptomàtic del que passa amb l'autor d'aquesta part del mobiliari urbà, l'arquitecte Pere Falqués, que per la majoria de nosaltres és un gran desconegut, però, de no ser per la seva feina, Barcelona avui en dia no lluiria tant com ho fa. I, per fi, algú li ha prestat l'atenció que es mereixia. És el professor titular d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, el professor Joan Molet Petit, que avui ens acompanya. Professor, moltes gràcies, benvingut.
2: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
1: I gràcies per publicar Pere Falqués, l'arquitecte municipal de la Barcelona modernista, perquè, a més, la portada ja és aquest fanal que dèiem. Jo he fet la prova, me n'he anat a veure el que explica el llibre, però és clar, és que aquest personatge... que, vaja, és d'aquells tants... A mi em sorprèn molt que estiguem al 2025 i ara surti aquest llibre, sincerament, perquè és un senyor importantíssim per la història de Barcelona. No?
2: Sí, de fet, és el personatge que va estar treballant a Barcelona, bé, Barcelona i als diferents municipis colindants, doncs a l'època de l'eclosió de la ciutat, quan sobretot agafa l'època posterior a l'Exposició Universal, quan hi ha com un optimisme a Barcelona, no? Sobretot doncs, que ve molt de part de Rius i Taulet, que ens creiem ja que som una ciutat important, i aleshores doncs, volem construir aquesta ciutat europea, aquesta ciutat moderna, i Pere Falqués una mica és el que té l'encàrrec com a arquitecte municipal doncs, de tirar tot això endavant.
1: Clar, de fet, ara parlava de l'Exposició Universal al professor Molet. De fet, ja el vam tenir aquí al Tren de la Història quan ens va venir a presentar el llibre de l'exposició del 1888, que de fet es deia Un triomf inesperat, el títol del llibre. Que, esclar, Pere Falqués, que ara parlarem de la seva trajectòria, va ser arquitecte municipal de la ciutat de Barcelona just quan s'acabava l'exposició. Que, esclar, jo ho comparava pel que hem viscut potser la nostra generació, que és el post-1992. I la desinflamenta general que hi va haver. Clar, jo no sé la Barcelona de l'any 1889 si també va haver-hi una mica de... o no, en aquest cas.
2: No, jo crec que no. Jo crec que al contrari. Potser aquest estat desinflamenta va venir una mica més tard, clar, quan hi va haver tota la crisi del 98, però almenys aquests mesos posteriors a l'exposició, justament per aquesta idea del triomf inesperat, doncs de que al final... ningú creia massa en l'exposició i al final va anar molt millor del que es pensava, va ser un moment d'optimisme i això es veu perquè s'emprenen una sèrie d'obres importants o es plantegen una sèrie d'obres importants en aquell moment, que després algunes van dur a terme o no, o es van quedar mitges, això ja és un altre tema, però almenys aquesta empenta inicial sí que hi és.
1: I de fet, a l'hora de fer el llibre, m'imagino que una mica deu coincidir amb l'altre de l'exposició del 88, sí. Perquè Pere Falqués hi va ser a l'exposició.
2: Sí, clar, cronològicament estem a la mateixa època, i lògicament sí, Pere Falqués va treballar a l'exposició universal, però quan encara no era arquitecte municipal, i això també ens fa pensar en el prestigi que gaudia Falqués en aquella època, perquè quan l'Elies Rogent, que era el director d'obres de l'exposició, tria l'equip, aquest equip que l'ha d'ajudar en 4 dies a fer-ho tot, per tant, ha de ser un equip molt competent, en Rogent tria, sobretot, professors de l'Escola d'Arquitectura, que era l'escola que hi dirigia, és la gent molt de la seva confiança, i només Falqués i un altre arquitecte són aliens a l'Escola d'Arquitectura. És a dir, que Falqués el va buscar fora del seu cercle.
1: Això que Falqués... no va començar en gaire bon peu, perquè, esclar, una de les, no sé si de les primeres obres que fa, abans ser, com dèiem, arquitecte municipal de Barcelona, ho va ser de municipis del voltant de la capital catalana, quan encara eren municipis independents, com és el cas de Sant Andreu Palomar, i se li esfondra la cúpula de l'església, a més amb una desgràcia que ara segurament potser hauria fins i tot fet acabar amb la carrera d'algú, perquè va haver-hi víctimes mortals arran d'això.
2: Sí, de fet, clar, és la primera obra important que fa, perquè de fet de l'etapa de Sant Andreu de Palomar fa obres molt, molt menors, fa reformes, i planteja el que és l'urbanització del que avui en dia coneixem com a Fabri Puig, l'Avinguda Fabri Puig. Ell fa la, diguéssim, ja tota la planificació, i l'obra més important que fa és la cúpula de l'Església de Sant Andreu, que desgraciadament, doncs, sí, és, al cap d'un mes i mig, em sembla, o poc d'haver-se inaugurat, s'esfonsa. A més, amb la mala sort de que ja, en aquell moment hi ha missa, moren tota una sèrie de persones. Llavors, sí, sembla, no, que allò hauria sigut ja un punt i final de la seva carrera, però, paral·lelament a això, doncs, ell conserva el prestigi. És a dir, ell, doncs, guanya el concurs del Liceu, el criden a Sant Martí. És a dir, semblava que en aquell moment estava bastant clar que no el van culpabilitzar o que no era el responsable. Va haver un judici, va haver un judici, va sortir absolt, per tant, doncs, en aquell moment, doncs, no es va creure que hi tingués, fos el responsable d'aquesta desgràcia.
3: És més, a l'hora de reconstruir l'església, la cúpula, li van oferir que la fes ell i no va voler fer-ho ell.
2: Sí, ja. Sí, segons la premsa, doncs, li van oferir, però bé, i suposo que, m'imagino, no tindria un pes de consciència molt gran, i va ser, llavors, va preferir dimitir de Sant Andreu.
3: I després se'n va a Sant Martí?
2: A Sant Martí. Bé, jo crec que Sant Martí ja comença una mica abans, perquè tot va molt, molt seguit. Va tot molt seguit. I, de fet, a Sant Martí el criden, el van a buscar, perquè, diguéssim, a Sant Martí, en aquell moment, hi havia el Rovira i Trias, que després el Rovira i Trias seria arquitecte municipal de Barcelona, però hi havia unes desavinences ja amb Sant Martí, i el Falqués ja, abans de fer el concurs, ja el criden, i bueno, d'alguna manera el concurs de Sant Martí va molt ràpid, perquè sembla que no vulguin que es presenti ningú més que el Falqués.
3: Quina manera tan elegant de dir-ho, professor Molet, que això va molt ràpid.
2: Sí, sí, no, i això apareix a les actes, hi ha regidors de Sant Martí que es queixen de que la convocatòria va molt de pressa, de manera que ningú més pot presentar-se. Bueno, això encara es fa.
3: Sí, això de les oposicions, qui ens estigui escoltant, segons quins llocs, que tampoc no hi entrarem ara.
2: Sí, no.
3: Oi, professor? Però sí que és veritat que es fan molt a toc a la persona, que semblen vestits a mida. Sí, perquè, sí. Perquè puguis fer-ho. En aquest cas, per aquest personatge, en Pere Falqués, que tal com dèiem, doncs, comença això a Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals, i després també fa un càrrec, aquest sí que el desconeixia completament, que és una mena d'arquitecte assessor a Badalona.
2: Sí, això de l'arquitecte assessor, de fet, jo no sé exactament quina és la diferència que hi ha amb arquitecte municipal. I això ho he consultat amb arquitectes, i arquitectes s'han dedicat una mica a treballar aquests temes i tampoc m'han sabut contestar. De fet, és equivalent, podríem dir, arquitecte municipal, i en aquest cas, doncs, de la vila de Badalona, que encara, bueno, com és Badalona, encara es desconeix molt més, desconeixia molt més el que havia fet en allà. I, per exemple, ell va treballar a la pròpia casa de la vila, va reformar la casa de la vila, va fer el que era el saló de sessions, que malauradament després el van tornar a reformar i no han deixat absolutament ni rastre del que ell havia fet. Va fer el que es coneixia com l'Asil Arnús, que és una escola que també està molt, molt canviada. Va fer, em sembla que el primer mercat públic, que era el mercat cobert, el mercat Menyón, que ara també està, bueno, està tancat, pendent de rehabilitació. Bueno, va fer diverses coses a Badalona que també es coneixien poc.
3: De fet, bé, és que perquè els nostres oients en facin una idea d'aquest personatge, que és clau, tal com dèiem, per la història de l'arquitectura catalana, perquè no és només passar per Barcelona, és passar per diversos llocs, és que no se'n sabia ni la data de naixement.
2: Exacte.
3: Fins que vostè s'hi ha posat.
2: Exacte, sí. Era un dels misteris que hi havia al voltant de Falqués. De fet, jo als meus articles anteriors sempre posava que havia nascut el 1850, que era el que més o menys ens pensàvem, perquè la data la calculàvem a partir, doncs, allò, no?, de la data que va morir, i si l'esquela deia tenia tants anys, restaves, però clar, no sabia si els havia complert o no. La qüestió és que, bueno, per les circumstàncies històriques que hem viscut aquí, a Sant Andreu, a l'Ajuntament, els arxius ja van ser incendiats a l'època de la Revolta de les Quintes, per tant, no quedava res. Sabem després que les parròquies van ser incendiades, doncs, el 1909 i el 1936, tampoc quedava res. L'Escola d'Arquitectura de Madrid, on ell va estudiar, també es va destruir durant la Guerra Civil. És a dir, els expedients de l'Escola d'Arquitectura d'aquí a Barcelona no constava, i al final resulta que ell havia estudiat, havia fet uns cursos previs a la Facultat de Ciències de Madrid, i allà sí que li van demanar la fe de batisme. Llavors, això es troba a l'Arxiu Històric Nacional. Jo em vaig enterar en últim moment.
3: Clar, és que, i ara ja tenim la data de naixement.
2: Sí, ara ja la tenim. Sí,
3: I per tant, quan hem de celebrar l'aniversari de...
2: Doncs és el 31 d'octubre. Del 1849.
3: Per, clar, és sobre això de la diferència d'anys, no? A vegades que, sí, que passa. Clar, a vegades, per posar un any a un llibre, la recerca que s'ha de fer, és que, esclar, ho ha dit així mig amb somriure, però, esclar, és vinga a remenar, vinga a trobar, sí, sí, i sobretot sí, sí, anar trobant el no, aquí no hi ha res, aquí no hi ha res,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, sí, sí, no, i de, a més, de fet, va ser com al final, perquè ja teníem el llibre a punt d'entrar en màquines.
3: Pareu màquines!
2: I, de fet, jo havia demanat una còpia amb aquest arxiu digitalitzada, però com triga molt, perquè tenen molta feina, vaig haver d'agafar un dia, anar a Madrid, directament, anar i venir el mateix dia per anar allà a mirar aquest paperet. Vull dir,
3: literalment, no?
2: Literalment, no, no, sí, vaig a Madrid només a mirar aquest paperet.
3: Ja, ja vam tornar a casa, contents, no? Sí, espereu-vos
2: tant,
3: com clar.
2: Tant, no, perquè trobar aquest document, doncs, almenys per mi era molt important.
3: Mm-hmm. Home, i a més, ajuda això, no? Aquests són petits detalls, si es vol, però que són fonamentals, doncs, per dignificar també la trajectòria d'una persona que és molt més important del que ara potser no li fem justícia. Perquè, tal com dèiem, doncs, això, el 1889 s'incorpora a l'Ajuntament de Barcelona com a arquitecte municipal en una època post-exposició universal, però que la ciutat està encara en ple desenvolupament i es troba uns quants siderals importants.
2: Sí.
3: Perquè, no sé per on comencem. Sí, per la plaça Catalunya, per exemple.
2: Sí, a veure, el tema de la plaça Catalunya, doncs, és un tema marc per ell, inclús pels seus fills, perquè, clar, és que el tema de la plaça Catalunya és com ara la plaça de les Glòries.
3: Val, em sembla que ja ho hem entès força, doncs.
2: En el seu moment, era una... Bé, la plaça de les Glòries estava prevista al Placerdà, la plaça Catalunya no estava prevista al Placerdà, i aquí comença tot l'embolic quan l'Ajuntament s'entesta en fer aquesta plaça. Hi ha un moment, tot això ja comença, arrenca el 1860, però el Falqués comença a intervenir aquí el 86, quan es convoca un concurs de projectes, quan encara està pendent d'aprovar, diguéssim, quin serà l'espai definitiu de la plaça, però bé, Rius i Taulet, doncs, que té, també, no, vol tirar endavant, ja convoca el concurs, diu, bueno, fem el concurs i ja després, quan s'aprovi, ja ho farem. Llavors, hi guanya aquest concurs, ell aquí, doncs, encara és un arquitecte bastant desconegut a Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, li comencen a demanar tota una sèrie de revisions del projecte. Aquestes revisions, no sé si són 3 o 4 revisions del projecte, i al final, doncs, aquest projecte queda descartat. Quan arriba a l'Ajuntament, que és el 1902, quan arriba el Puig i Cadafalch, doncs, decideix que al final, doncs, es farà una plaça completament oberta, sense cap mena de construcció en el seu centre.
3: Mm-hmm. Per tant, el seu projecte era un altre.
2: Sí, sí, clar. El projecte d'en Falqués era molt més arquitectònic, perquè preveia uns pòrtics, així una mica com si heu estat a Roma, no? Com Sant Pere del Vaticà, sí, uns pòrtics, perquè la forma de la plaça Catalunya no és regular, no és un quadrat, no és un rectangle, és una forma estranya. L'arquitectura que hi ha al seu voltant, o que hi havia en aquell moment, i, bueno, i ara també, no, tampoc és massa...
3: De fet, ara encara és pitjor del sí, que era abans, perquè pitjor. Hi ha alguns edificis de centres comercials que són una mica per posar-se les mans al cap.
2: Exacte, sí, sí, sí. Llavors, la solució que fa Falqué és, per donar una impressió de regularitat i monumentalitat des de dintre de la plaça, és crear aquest pòrtic, igual que havia fet Bernini en el seu moment. I a la part nord de la plaça, diguéssim, on ara hi ha els dos grans sortidors, allà es preveia un edifici que era una manera de manera, doncs, no, dedicar una part a construir edificis per treure finançament per les obres. No? És a dir, a partir d'aquest edifici, doncs, aleshores, això va evolucionant. Va evolucionant sobretot els usos d'aquest edifici particular. Hi ha un moment que es vol fer un edifici de correus, perquè allà hi havia hagut la Casa Gibert, que havia funcionat com a oficina de correus. Hi ha un moment en què es llança una idea així bastant peregrina d'ocupar tot el centre, tot l'espai, amb una enorme galeria comercial, com la de Vittorio Emanuele de Milà, que aquest és un dels projectes més espectaculars, però clar, això vol dir que no hi

0: entendre que això ho fa com a arquitecte municipal, perquè clar, llavors ja no li ha de pagar.
1: Clar, és que aquest és un dels punts d'aquests complexes de la ciutat, però ell també, per exemple, un altre punt complex del moment és la construcció del que de la vora se n'ha deia la via A, que és la via Laietana, clar, ja la tenim molt interioritzada, però si ara ja ha generat cert debat i rebombori el que s'està fent amb la pacificació del trànsit, quan es va obrir allò va ser, vaja, una cicatriu al mig de, del cor de la ciutat.
0: Bé, i de fet allò només era una petita part de tot el que s'havia de fer, perquè això estava en el marc del Pla Baixeres, que és un projecte del 1880, que es volia fer una gran reforma del centre de la ciutat, imitant el que s'havia fet a París, però bé, la tramitació urbanística d'aquest Pla Baixeres, doncs, que hauria deixat irreconeixible la ciutat vella, s'allarga molt, les dificultats econòmiques són moltes, les protestes dels propietaris afectats són moltes, i al final s'acaba doncs, fent la Via Laietana i una mica el que és avinguda de la catedral, que això ja es fa després de la guerra. Sí, llavors és una... Clar, això ja es fa a principis del segle XX, quan està començant també a canviar una mica el concepte urbanístic, no? I ja aquesta idea de grans carrers rectes que tallin pel mig de les trames antigues ja comença a qüestionar-se. Llavors ell aquí el que fa és aplicar, bàsicament, fa una feina més tècnica, podríem dir, no? D'aplicar el Pla Baixeres. Ell fins i tot fa una alternativa al Pla Baixeres, perquè el Pla Baixeres clar, sortia molt car perquè preveia moltíssimes expropiacions, fa una alternativa a la qual les vies no són vies rectes, no hi ha totes aquestes perspectives que buscava Baixeres, és un pla molt més senzill a nivell estètic, però que ell mateix fa els càlculs i és més econòmic i hauria alliberat més espai.
1: Ostres.
0: Que era el que interessava, no? Alliberar espai. Però això tampoc l'accepten perquè bueno, encara hi ha aquesta necessitat de la línia recta per entendre'ns. Llavors, així, el que fa aquí, que és la seva iniciativa, doncs, és pensar, bueno, ja que tenim tot això obert, doncs ja podíem construir els túnels del metro, que en aquell moment ara és el centenari del metro. Quan ell fa això, algunes empreses havien començat a interessar-se, però no s'havia fet res.
1: Clar, és que, clar, abans ho ha dit de passada, però va morir el 1916, en Pere Falqués, i el metro s'inaugura fa 100 anys. Per tant, això el 1924-25 es comença a desplegar la xarxa del metro. Per tant, podem dir que aquest home ja tenia una visió, que de fet és la feina dels arquitectes municipals, no? No només pensar en la ciutat ara, sinó com seran els pròxims anys.
0: Sí, clar, és a dir, que és un moment que ja comencen a haver empreses que estan demanant la concessió i ell pensa que abans de que el metro sigui una cosa privada, que sigui l'Ajuntament. És a dir, la seva preocupació és que el metro sigui un tema de l'Ajuntament i no un tema privat. Llavors, en aquell moment no hi ha legislació sobre el metro, hi ha legislació sobre tramvies i sobre ferrocarrils.
1: És que no existia, encara no hi havia.
0: Exacte, i aleshores ell bueno, fa tot una en els seus escrits, tota una dissertació justificant el per què les competències sobre el metro han de ser municipals i no estatals. Perquè, clar, l'Estat, com el metro és un ferrocarril, doncs volia quedar-se també amb les competències. És a dir, hi ha debat a l'Ajuntament sobre aquests túnels, fa un tros i la miopia aquesta que a vegades tenen els polítics, no? Només fa el tros doncs, que va de més o menys el que seria vinguda de la catedral Antoni Maura fins a baix, i la resta no volen seguir perquè diuen doncs, que és un dispendi. Clar, després s'hauran de fer. I aquells túnels que han allà dormint doncs, uns quants anys.
1: Sí, i de fet hi ha aquestes obres del metro que algunes també no han acabat de ser aprofitades en alguns túnels que ara doncs, també es parla de recuperar-los.
0: Quan es va fer la línia 2, que es va fer no sé si els anys 60 o 70, i es va estar dormida fins als anys 90.
1: Més, són aquestes coses que passen amb l'arquitectura, que tan interessants són el que es veu com el que hauria pogut ser, que és de molt del que estem parlant. Ho dèiem al començar, i a més el títol del llibre és aquest, l'arquitecte municipal de la Barcelona modernista, perquè ell està en aquest moment, que és clar, potser com que hi ha aquests Gaudís i companyia, ha quedat més en un segon pla, però fa treballs, dèiem els fanals aquests que són tan emblemàtics, però això només és un dels exemples de les coses que fa ell, no?
0: No, ell, a veure, a banda doncs, clar, per exemple, si entrem en el tema fanals doncs tenim aquests, tenim els que ara hi ha l'Avinguda Gaudí, tenim els que hi ha el Saló, bueno, el Passeig Lluís Companys, no? Que a més bé també, és que la font de Canaletes la fa ell.
1: Sí, senyor.
0: La Font de Canaletes és del Falqués i...
1: Els del Barça ho haurien de saber, sí, això, com a mínim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar. I a més, clar, i a més el procés, perquè, clar, és molt interessant veure tot el procés de disseny, com primer li encarreguen, per exemple, la Font de Canaletes, és el que... El

0: Projecte dicen fuente farol.
1: Sí, senyor. No? Sí, sí,
0: és
1: sí.
0: La fuente farol, que dalt havia de tenir res, només una lluminària, una columna amb una lluminària. Però després, quan aquest model l'exporten a diferents espais públics de Barcelona, sembla que és a plaça Tetuán, volen posar-la, veuen que això és insuficient. Llavors, ell és el que diu, bueno, doncs ara farem quatre braços. És a dir, una mica també com és interessant el procés com surt la forma dels fanals al Passeig de Gràcia, que en un principi no s'assemblaran en absolut amb el que tenim. Bé, a part d'això, doncs, clar, també, per exemple, fa escoles, perquè el que és, per exemple, ara el districte de l'Eixample, que era la tinença d'alcaldia de la Concepció, ara nosaltres que el relacionem amb oficines municipals, però al costat hi ha unes escoles que formaven part del conjunt i que és el primer que es construeixen aquelles escoles. A més, allà dintre també hi havia un dispensari municipal, també hi havia bombers, és a dir, edificis que tenien moltes funcions. Després fa els mercats, el mercat de Sants, que és una meravella.
1: I tant,
0: I
1: el de Galbany també és seu.
0: El de Galbany també.
1: Que és una preciositat,
0: sí, que
1: de mercat.
0: Com romànic, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: I després, bueno, per no dir-los que ja havia fet a Badalona i a Sant Martí. Després, doncs, fa... Bueno, l'Ajuntament, clar, això no ho veiem, però el que és el Saló de la Reina Regent, el Saló, que ja no es fa servir, no? O sí, el Saló de Plens, doncs també el reforma tota la tribuna. La tribuna, doncs, també la fa ell, fa la gran part de l'Ajuntament de Sant Martí, bé, és a dir, fa una quantitat d'obres. Després, si entrem en les obres privades, doncs, la magnífica casa de... la Casa Bonaventura Ferrer, que està a dalt de tot del Passeig de Gràcia, que ara li diuen el Palauet,
1: sí.
0: Que jo trobo horrible, perquè, clar, és un eslògan de la immobiliària que li esborra la identitat a la casa. Llavors, aquella casa, doncs, també és...
1: A més, en aquest cas, que a més, jo per proximitat hi passo bastant sovint per davant i és un lloc preciós, és un edifici magnífic, a mi per Palauet sempre em ve el Palauet al Venice, vull dir que per automàticament...
0: Sí,
1: i
0: clar.
1: Dius, clar. Però el que passa és això, en aquesta Barcelona que tenim avui en dia, d'esdeveniments,
0: sí,
1: d'aquests internacionals, de gent que venen a gaudir d'aquesta ciutat que precisament sembla moltes vegades tematitzada en el modernisme, això es encaixa perfectament, i més si li dius el Palauet, clar.
0: Sí, no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, en realitat era un edifici?
0: Era un edifici, a veure, és un edifici de pisos, però era unifamiliar. És a dir, un edifici en el qual vivia la Bonaventura Ferrer, que era una dona, no perquè el nom sembla que sigui
1: sí,
0: un home, Bonaventura
1: sí, sí,
0: Ferrer, vídua de Mateu, vivia aquesta senyora amb els seus fills. I aleshores cadascú vivia en un pis.
1: Carai, Déu-n'hi-do.
0: Llavors la casa era com una casa de veïns, però tot eren sí. La família.
1: Ja, però els nostres oients, si no l'han vist mai, ho tenen molt fàcil, ni que sigui amb el Google, això que ara és sí. Molt fàcil, que ho busquin, posin Vera Falqués, Jardinets de Gràcia.
0: Gràcies, sí.
1: Està al costat del carrer, n'hi diuen la casa Seat.
0: Sí, sí,
1: i és un edifici que com a casa unifamiliar, a mi ja m'agradaria, perquè
0: sí,
1: és clar,
0: sí.
1: Realment es nota que la factura és sí. d'un nivell extraordinari.
0: Sí, sí, sí. I a l'interior, clar, la llàstima que l'interior doncs, no és accessible, però l'interior també és molt interessant perquè és un solar bastant estret i aleshores ell, per crear una mena de gran saló, com és molt estret, doncs utilitza recursos, abans parlàvem de Sant Pere del Vaticà, torna a utilitzar recursos de l'arquitectura barroca, que es crea com unes mampares que divideixen l'espai, però el dividir l'espai sembla més gran. És un recurs que això, bueno, això ho fa servir el Gaudí al Palau Güell. És a dir, espais petits, si els divideixes, encara semblen més grans, perquè tens no, el teu cervell, al veure que hi ha dos o tres espais junts, penses que és molt més gran. Doncs ell aquí fa el mateix, amb unes mampares de fusta, després hi ha tot una habitació amb una immensa claraboia... Bé, hi ha unes solucions a l'interior molt originals, i fins i tot capgira, perquè a la planta baixa, diguéssim que és normal, clar, és una planta baixa que no hi ha botigues, bueno, ara no hi ha botigues, sinó que és una planta baixa que era la planta noble, és a dir, en lloc de posar la planta noble al primer pis i ho capgira per encabir-ho tot, bé, és interessantíssim.
1: Doncs algun dia haurem de trobar l'excusa per anar-hi, ni que sigui, no ho sé, potser haurem de muntar un esdeveniment nosaltres, a veure si ens el deixen llogar.
0: Sí, no ho sé, o no sé si venen aquests pisos o alguna cosa, fer-nos passar per algun...
1: algun ric que s'ho pugui permetre, perquè evidentment serà algú de fora, perquè no cal que ho expliquem tot sí. Com està, que ja ho sabem. Però la qüestió, el que sí que cal és reivindicar el nom de Pere Falqués,
0: sí, totalment.
1: Que és un personatge que es mereix molta més representació repercussió de la que té i que ha tingut, i que, home, evidentment, Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch són noms que són tòtems, però que també hi ha personatges com Pere Falqués que es mereixien un llibre com aquest, que ha arribat tard, però ha arribat, i amb molt bona factura, gràcies al professor de la Universitat de Barcelona, Joan Molet. Recordem, Pere Falqués, l'arquitecte municipal de la Barcelona modernista, publicat en coedició per l'Ajuntament de Barcelona i l'editorial Àmbit, i que avui en volíem parlar aquí al Tren de la Història. Professor, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: El Tren de la Història.
1: Avui la Laura Estrada ens ha donat la benvinguda al Tren de la Història des del Saló de Ball de l'estació de tren de Flinders Street, a Melbourne, un lloc que semblava irreal. El pis de sobre de les andanes més transitades del país, amb milers de passatgers entrant i sortint dels combois, hi havia un espai per ballar i passar-s'ho bé. Un lloc on, mentre els rellotges marcaven sortides i arribades, sonaven valsos, foxtrots i velles melodies que feien oblidar, per unes hores, les presses i les preocupacions del dia a dia. Una de les cançons que hi va sonar moltíssimes vegades va ser aquesta que estem sentint i que porta per títol Along the Road to Gandagay, que la va compondre l'australià John Francis O'Hagan el 1922 i la va estrenar el baríton Peter Dawson, que podem escoltar de fons. Amb la seva veu comencem a arribar al final del nostre trajecte d'avui. L'hem escollit perquè forma part de l'imaginari australià. La lletra parla de tornar a casa, de retrobar els pares i els amics d'infantesa, i evoca un paisatge senzill i emotiu, el riu Murrumbidgee, els eucaliptus i el camí que mena a la petita localitat de Gundagai. De seguida se'n van fer infinitats de versions, com aquesta, mig camí del folk i el country, de Slim Dust. Oh, there's a track winding back to an old-fashioned shack along the road to Gundagai. Vés a saber quantes versions es van tocar, cantar i ballar de la Along the Road of Gundagai a la sala de ball de l'estació de Melbourne, però segur que tampoc no hi va faltar la que van registrar Diana Trask el 1965, seguint la moda de les balades romàntiques de l'època.

0: Pels australians del segle XX, aquest tema era molt més que una simple cançó, sobretot, per cert, gràcies a la ràdio, que va ajudar a popularitzar-la i, de fet, està considerada una de les 30 cançons més emblemàtiques d'aquell país. De la mateixa manera, el pis de dalt de l'estació de Flinders Street no va ser tan sols una sala de ball. Es va convertir en un punt de trobada per moltes generacions. Mentre baix tot era tràfic, soroll de motors i xiulet de locomotores, a dalt la gent trobava un ritme diferent, el de la música, el del ball i el de la memòria compartida.
1: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: Avui aparquem el tren de la història a Melbourne, al ritme de Along the Road to Gundagai. Hem fet el viatge amb la tripulació habitual. A les palanques i els botons, en Jordi Pou i en Manel Saiz, donant-nos la benvinguda a l'estació, la Laura Estrada, i passejant pels vagons, conversant amb els convidats, qui us ha parlat, en Xavier Carmeniu. La setmana que ve, tots plegats, tornarem a posar en marxa la màquina del tren de la història. Mentrestant, us desitgem que sigueu molt feliços. Adéu-siau!

0: Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. La ciudad de Ceuta intenta recobrar poco a poco la normalidad después de haber vivido la mayor tragedia migratoria desde que hay registros. El gobierno asegura que la mayoría de los alrededor de 60.000 migrantes que entraron en Ceuta en apenas unas horas ya han vuelto a Marruecos, aunque aún quedan cientos de ellos, muchos buscando refugio. En la puerta del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad autónoma está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las autoridades aseguran que hay entre 600 y 1.000 personas a las afueras del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que tiene ya su capacidad de acogida sobrepasada con 730 personas. Entre el grupo que vemos aquí en la playa de Benítez ahora mismo hay 300 personas, en su mayoría del África subsahariana, pero también hay gazatíes o este yemení que nos acaba de contar que cruzó el día 29, el jueves, el día del gran cruce numeroso de personas desde Marruecos.
2: Hay gente que quiere ayudar, ayuda.
1: ¿Ustedes son de Yemen?
2: Sí.
1: ¿Y quieren venir a España a pedir asilo?
2: Y ves guerra y allá no puede, tenemos mucho miedo de regresar para mi país.
1: Es el testimonio de uno de los solicitantes de asilo que de momento no tiene acceso a ese centro de estancia temporal de inmigrantes, absolutamente saturado. Se quejan estas personas de la falta de comida y de agua. Algunos dicen que llevan 3 días sin echarse nada a la boca.
0: El Papa León XIV se ha referido a la crisis migratoria en Ceuta. El pontífice ha manifestado su preocupación y ha pedido soluciones de paz, estabilidad y justicia. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
3: A su regreso al Vaticano, después de 3 semanas de descanso en Castel Gandolfo, las primeras palabras de León XIV han sido en referencia a la reciente situación en Ceuta, en castellano.
4: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
3: El pontífice, recordemos, ha intentado sensibilizar de los graves problemas de los inmigrantes que huyen de guerras, de las persecuciones, de la miseria o de lugares sin futuro en Canarias en junio pasado y en la isla de Lampedusa hace un mes.
0: Domingo de mucha intensidad en las carreteras, fin de semana de operación salida, la del 1 de agosto, que está provocando tráfico lento hasta ahora en algunas de las principales vías del país. Actualizamos la situación, Sera Fernández.
5: A esta hora, varias afecciones en la AP7. En Barcelona, tráfico lento a la altura de Castelví de Rosanes. También congestión en Tarragona y en Massanet de la Selva, en Girona. En Castellón, un vehículo detenido en la AP7 está dificultando la circulación en las Alquerías. En la A3, tráfico lento por obras en Minglanilla, en Cuenca, y en Villagordo del Cabriel, en Valencia. También retenciones en Chiva, en la misma A3, sentido creciente. Además, afecciones en el sur del país, congestión en la A7 en Marbella y en la A45, sentido decreciente en Casa Bermeja. En Chiclana de la Frontera también se circula con dificultad en la A48 y en Gijón retenciones en la G6 en ambos sentidos. Para este fin de semana la DGT prevé 5,5 millones de desplazamientos con motivo de la operación salida.
0: El ejército israelí continúa atacando la franja de Gaza a pesar de los avances en el plano diplomático para buscar una solución al conflicto. Solo en las últimas horas los ataques de Israel han asesinado a al menos 9 palestinos. Lucía Hernández.
6: 9 palestinos, incluidos 3 niños, han sido asesinados esta madrugada por Israel en 3 ciudades de la franja de Gaza. Además, el ejército israelí ha afirmado haber matado a 2 comandantes de Hamas en Gaza durante la tarde del sábado. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha pedido a su gobierno que apruebe la construcción de 3 asentamientos más en el norte de la Franja de Gaza y ha anunciado que los israelíes están regresando y van a volver a ocupar los asentamientos que estaban evacuados desde 2005 en tierras palestinas. Todo esto días después de que Donald Trump anunciara haber llegado a un acuerdo con Hamas en el que la milicia aceptaría su desarme total si el ejército israelí abandona la Franja de Gaza y suspende los ataques.
0: De vuelta a España, en Madrid, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor del incendio que este sábado obligó al desalojo del centro comercial La Vaguada. Radio Madrid, María Rivas.
7: La detención se ha producido a la 1:00 p.m. en las inmediaciones del centro comercial La Vaguada. El individuo se encontraba escondido entre varios vehículos y tenía una actitud evasiva cuando llegó la Policía Nacional. Tras identificarlo, inmediatamente los agentes le detuvieron como el presunto autor que originó el incendio de ayer tarde que obligó a desalojar todo el centro comercial por la gran carga de humo. Hasta 9 dotaciones de bomberos se desplazaron para extinguir el fuego. El presunto autor autor de los hechos está a la espera de pasar a disposición judicial.
0: Y nos quedan los deportes. Juan Marín, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. A 14 días de que comience la Liga, hoy solo tenemos un amistoso, que es el que enfrentará al Sevilla contra el Utrecht a partir de las 2:30 de la tarde. Además, en tenis, Rafa Jodar juega esta noche la final del ATP 500 de Washington, y hoy también comienzan el Masters 1000 de Montreal con Jaume Munar y Martín Landaluce, y el Masters 1000 de Toronto con Jessica Buzas y Cristina Buxa.
0: Pues de momento es todo. Empieza a transmitir la SER. Las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge. Avui fem Tot és comèdia amb l'Odissea. No la pel·li, que ja us hem donat prou la tabarra aquest estiu, sinó amb la nova traducció al català i en vers que ha publicat la Casa dels Clàssics. L'autor d'aquesta traducció és en Pau Sabater. Pau Sabater, que és una rockstar, podríem dir-ho així, de les traduccions dels poemes homèrics. Després de la Ilíada, ara s'ha atrevit amb l'Odissea. L'Odissea sense la L, eh? Què tal, Pau Sabater? L'he estat buscant, la L, i no hi és, no figura.
12: Sí,
11: com
12: no,
11: estàs?
12: Això... Bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Això és política editorial. De vegades diuen la Ilíada, l'Odissea, i de vegades Ilíada, Odissea, sense l'article.
11: Mal que no fos una cosa ja d'Homer, allà al segle VIII abans de Crist,
12: justament...
11: que digués, no posaré...
12: Això justament no sabem ben bé com anava, perquè no tenim clar ni si Homer va existir, per tant...
11: Ostres, si obrim aquest meló,
12: sí,
11: poder
12: se'ns menja... No s'acabarà mai.
11: Sí, sí, perquè clar, a veure, Homer el que hauria fet és fixar per escrit un poema èpic que s'hauria... transmès, no?, de generació en generació. Això és el que he llegit.
12: Aquesta és una
11: tu
12: teoria.
11: Tu ets l'helenista...
12: No. No en sóc cap expert,
11: un profà
12: del tema. Aquesta és una teoria, però n'hi ha moltes més.
11: Sí?
12: És
11: a dir, com a, quina seria la més rocambolesca per tu?
12: Bueno, rocambolesca tampoc, però diguem que n'hi ha... O sigui, hi ha teories que insisteixen que això és una mena d'obra col·lectiva, per dir-ho així, no? Fruit d'una tradició oral de molts segles. És a dir, que no hi ha ben bé cap poeta que ho hagi composat,
11: si
12: això.
11: Si no són històries si que s'explicava la gent, no?
12: Exacte, és això, és fruit d'una tradició de molts poetes que anaven cantant aquestes gestes. Aquest és un extrem, diguem. Després hi ha l'altre extrem, que és... Sí, d'acord, hi va haver tota aquesta tradició oral, això és innegable, però hi ha un poeta que clarament compon. I una teoria, no sé si rocambolesca, però curiosa, és que la que defensa un estudiós, que és que Homer és el poeta que compon la Ilíada i l'Odissea, i a més aprèn a escriure amb l'alfabet grec tot just inventat, per dir-ho així, per posar per escrit les seves obres. Aquesta és una teoria que existeix.
11: Home, doncs es va posar un nivell
12: per tots els gustos.
11: Altíssim, eh?
12: Sí, jo aquesta no,
11: no va fer
12: gaire,
11: una redacció
12: però...
11: de col·legi.
12: No, exacte. No.
11: Les vacances, o les meves vacances. No, el tio escriu aquí aquests poemes homèrics. Bé, la traducció en el català és un dels llibres més venuts les últimes setmanes.
12: Sí,
11: només
12: sí,
11: tens
12: sí.
11: Per sobre la intractable Rodríguez Sirvent, Calcetes...
12: No puc competir.
11: Crispeta.
12: Tens
11: també el fenomen aquest del Joc del Silenci, d'en Gil Prat sobre Roca, i un habitual del best-seller, que és en Joe Dicker. I després ja, almenys aquesta setmana, cinquè llibre més venut, Odissea. Com ho portes, això?
12: Molt bé, estic molt content. No m'ho esperava. És a dir, m'esperava que tingués bona acollida, no? La Ilíada ja em va tindre. M'esperava que la pel·lícula, poc o molt, ajudés, però, esclar, està a la llista de més venuts durant no sé quantes setmanes, doncs això és bastant sorprenent.
11: I veu ballar d'un peu és l'editor.
12: Sí, no? I tant. De fet, ja estem preparant una segona edició, una segona edició a l'editorial. De cara a principis de setembre.
11: Molt bé.
12: Crec que ho puc dir. Crec que no m'estic
11: ja
12: ficant en cap.
11: Fet, eh?
12: Sí. Bé, ara ho estava pensant. Dic, hosti, potser m'estic ficant de peus a la gallera.
11: Raül, no t'emprenyis, home. Raül Garrigasait, que és el responsable de la Casa dels Clàssics, que a Twitter, a X, està fent com una mena de, no sé si dir-ne consultori de l'Odissea, però ell va comentant l'obra No sé si
12: jo no tinc xarxes socials, ara. Per tant, tot això no,
11: ara és la
12: següent no sé mai
11: pregunta.
12: Què passa.
11: No tens, sé que no tens WhatsApp,
12: no.
11: Perquè ens hem comunicat per via antiga amb tu. Això és una obra antiga, no?, de literatura.
12: Sí, sí, sí. Sí. Soc, estic una mica xapat a l'antiga.
11: Molt bé, això és per decisió pròpia o què? Això d'estar fora de
12: sí,
11: món digital.
12: Sí, no, no hi he entrat mai, diguem. Mm. I, bueno, jo amb el mòbil que truca i envia missatges i amb el correu electrònic, doncs, vaig a tot arreu, diguem.
11: Saps que aquí teniu un lligam amb en Christopher Nolan, el director
12: ah, sí?
11: d'Odissea?
12: Ah, també és
11: ell,
12: com jo.
11: Ell has dit que no té... O sigui, té, ell va amb analògic total. O sigui,
12: ah, mira.
11: O sigui, no doncs... té ni telèfon d'aquest intel·ligent, en teoria.
12: Espera, eh? Doncs, és com jo, doncs.
11: Doncs mira.
12: Sí, sí. O jo com ell.
11: No, exacte, no sé si us coneixeu.
12: No, no, de fet només coneixia dues persones que tinguessin també telèfon dels antics i estiguessin fora les xarxes socials, que un és mon cosí, vull dir que potser és una qüestió familiar, l'altre és una amiga de Reus, i ara, doncs mira, estic molt content de saber que el Nolan també és d'aquesta corda.
11: I gràcies a això es pot traduir amb més tranquil·litat l'Odissea, perquè clar, al final el que fan aquestes clar, tecnologies és
12: pues, distreure'ns
11: sí, absolutament. Sí, sí, sí. No sé.
12: No ho sé, no sé com seria jo si estigués exposat a tot això. El que és clar és que de tranquil·litat n'he necessitat molta per treure l'Odissea.
11: Més temps,
12: que tranquil·litat,
11: no?
12: Concentració. Sí. Sí. Temps i temps ben aprofitat. No?
11: Quants anys? Perquè amb la Ilíada et vas passar uns quants, eh?
12: Bueno, no et pensis, no. va anar prou ràpid. I l'Odissea ha anat prou ràpid, en el sentit que...
11: Bueno, prou ràpid quan és?
12: Un any i mig. Va. És prou ràpid per les dimensions de l'obra, però bé, això feia jornades bastant completes, la veritat. O sigui, m'estava tot el dia traduint.
11: Tot el
12: cosa
11: dia?
12: Que és un gran plaer.
11: Tot el dia,
12: perquè,
11: quantes hores?
12: Bueno, del matí fins a la nit, bàsicament. I ho anava tallant, no?, per fregar els plats, fer una rentadora, fer-me el dinar, aquestes coses, no?
11: Tornant a la bona acollida que està tenint,
12: sí.
11: Comercialment parlant, aquesta traducció, tu a què ho... O sigui, per què? A què es deu, no? Que...
12: Són diverses coses. La més evident és la pel·lícula, diguem. Però sí. No crec que ho expliqui tot. Jo diria que és que l'Odissea és, enorm... o sigui, és una història enormement popular, diguem, a tots els temps, a totes les èpoques, a tots els països. Però crec que, a més, a Catalunya, o al lector català en general, és una obra especialment estimada, no? És a dir, és una obra que ens sentim molt identificats, no? com a poble mediterrani. Crec
11: ho dius per Ítaca, per la gran metàfora política...
12: Aquesta és l'altra, clar, després. Mm. Després hi ha hagut tot un... Hi ha tota aquesta cosa que de fet, arrenca del poema de Cavafis,
11: sí.
12: De la interpretació que m'ha fet Lluís Llach, que no té la mateixa intenció que el poema de Cavafis, no cal dir... Vull dir que sí, hi ha tota aquesta cosa al voltant d'Ítaca, però crec que és més antic, eh? És a dir, no ho sé, el fet que la traducció de Carles Riba, per exemple, sigui el monument de la literatura catalana que és, doncs ja, no ho sé, crec que ja indica que hi ha un lligam especial, trobo, entre la cultura catalana i l'Odissea.
11: Bueno, i a més que és una història d'aventures fantàstica.
12: I la història és fantàstica.
11: Clar, sí, i segurament sí. A molta gent li sona el cant de les sirenes,
12: sí.
11: El gegant d'un ull, no? Sí. El fill de Posidó i tal, o sigui... coneix escenes d'aquesta història,
12: sí.
11: Però poder no sap posar-li títol
12: sí,
11: a l'obra
12: sí,
11: que pertany al poema d'Homer.
12: Sí, això passa molt. És a dir, és una obra que, al contrari del que passa amb la Ilíada, per exemple, que és, no ha traspuat mai a la cultura popular, per dir-ho així, o no gaire. L'Odissea, sí, especialment la part de les aventures, és molt coneguda.
11: Els monstres marins.
12: Segur que tots de petits ens han explicat històries de l'Odissea, encara que no sapiguéssim que fossin de l'Odissea. No? Sí, és una cosa que encara que sigui moltes vegades sense ser-ne conscients, la tenim molt present.
11: I després una història interessant, que és el viatge homèric, o sigui, el de l'heroi, que marxa de casa, fa un viatge i torna transformat. O sigui, aquesta estructura la veiem arreu, no? Vull dir,
12: és
11: en pel·lícules...
12: Sí, és una estructura, és una història, de fet, que es repeteix una vegada i una altra, en realitat, de diverses maneres, però al fons sempre acaba sent això, no? I, per tant, crec que és lògic que molta gent tingui interès a anar a l'arrel de tot això, no? Que és l'Odissea.
11: Doncs això, l'Odisseu el que va fer és anar a la guerra de Troia i després va tornar i es va agafar el seu temps. Bueno, és que, clar, entre les peripècies, els déus i tot això...
12: Les deesses,
11: no? Les filles dels déus, no? Que el tenien atrapat en aquella illa, no? I que el volien fer etern. I ell no, perquè volia tornar a casa, que l'estava esperant Penélope, no? Doncs vinga...
12: Sí, sí.
11: La seva dona, a Ítaca. Anem a esperar Odisseu o Ulisses, com cantava Ovidi Montllor.

0: Au, Pau Sabater, saps on me l'he llegit, aquesta odissea teva, diguem? No ho diré, però amb una punta de la Costa Brava.
1: Ah, molt bé.
0: Una caleta.
1: Molt bé. No diguis on és.
0: No, perquè s'ompliria.
1: Sí, sí.
0: No ho vull dir. Però clar, i mentre ho llegia, m'anava preguntant, ostres, és una lectura d'estiu? El que estàs fent? Estàs fent una lectura d'estiu?
1: Jo trobo que sí. És a dir, l'Odissea és molt estiuenca.
0: Molt de mar, molt marítima.
1: Sí, exacte. Especialment la primera part. La segona part, a Ítaca, és més aviat tardoral, hivernal, és una altra cosa, és una altra història, no? Però sí, tota la primera part, les aventures, les navegacions, tot això és...
0: Clar, i el mar d'ells és el nostre mar, és on ens banyem, no? La Mediterrània.
1: Sí, una cala de la Costa Brava podria ser perfectament una platja d'una illa grega, vull dir, no...
0: Sense monstres marins. Bueno, alguns dirien que alguns visitants són els monstres
1: marins. Sí, exacte.
0: Marins, però bé, no ens ficarem en aquests esbarcers, no? Jo recordo que quan vas venir aquí a la ràdio a presentar l'altra, la Ilíada, que va ser al balcó amb l'Anna Puigvoltes, amb conversa amb en Josep Ramoneda, parlaves de que hi havia molts termes mariners grecs que recordaven als catalans, o al revés, no sé ben bé com ho vas expressar.
1: Sí, de fet és en els dos sentits. Sí.
0: Aquest vincle, no?
1: Sí, això és molt curiós, és d'aquestes coses que descobreixes quan comences a saber bé una llengua. No, a mi em va passar, o sigui, amb el grec antic i amb el grec modern, passa, perquè hi ha les dues coses, hi ha termes del grec antic que han entrat a la llengua marinera catalana, segurament a través, pot ser que a través del llatí vulgar, de la llengua franca, i la llengua franca, de fet, és bastant clau. La llengua franca era la llengua dels mercaders de la Mediterrània, a l'edat mitjana, a l'edat moderna.
0: Que s'entenien, vaja, una mena d'esperanto o així, no?
1: Exacte, tenien una llengua per comunicar-se, que era bastant romànica, podríem dir, era bastant itàlica, de base itàlica, però tenia paraules de moltes llengües, de l'àrab, del grec, del català, d'un munt de llengües. I llavors, en moltes llengües de la Mediterrània, els termes mariners són molt semblants perquè tots venen d'aquesta llengua franca. Mira, per exemple, quan... Et posaré un exemple del grec modern. El grec modern, en grec modern, el primer dia, l'últim dia de Carnaval, diguem, el primer dia de Quaresma, no és el dimecres de cendres, el dilluns anterior. I aquell dia el que fan és menjar tot de plats de marisc deliciosos, que són d'abstinència. Per tant, és una manera curiosa de portar l'abstinència, fent banquets
0: fent
1: mariscades.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que està molt ben portat, trobo. I una altra cosa que fan és fer volar estels. És tradició aquell dia fer volar estels. Però quan fan volar l'estel i volen dir deixa fil, no? Deixa anar més fil, diuen amola, amola, amola. I amola, amolao, és el mateix que amollar, en català, que és deixar anar.
0: Ah.
1: És una paraula marinera que tenim en comú, diguem.
0: Seria el deixar anar corda, no? Deixar anar corda
1: exacte.
0: També és una expressió,
1: és això.
0: No?
1: Sí.
0: Amolar.
1: I aquí a Barcelona no es diu gaire, però tot el sud de Catalunya, amollar, és bastant habitual, per voler dir això, deixar anar. Doncs és un terme comú que ve de la llengua marinera.
0: Torno a la meva experiència de lectura d'estiu i anava pensant... Bueno, primer feia una mica, ja t'ho confessaré, com entre por i mandra, dic, hòstia, era un poema això, perquè, clar, és en vers, no?
1: Sí.
0: Ha lliscat prou bé. I al final el que interessa que és transmetre la història arriba.
1: Sí,
0: i el que dèiem abans són tantes aventures i tantes coses el que passen que bueno, t'enganxes de seguida. Que és una mica el que no tenien, aquella traducció que comentaves tu d'en Carles Riba, no? És un monument,
1: clar,
0: però era
1: altra...
0: bastant aspre, no? Pel que tinc entès. I...
1: Bueno, no ho sé, a mi m'agrada molt.
0: Bueno, tu perquè ets hel·lenista i ets i tal.
1: Però
0: públic en general segurament no...
1: Requereix un esforç.
0: També, no?
1: Sí, requereix un esforç que crec que la meva no requereix, que és que Riba fa una cosa interessant, de fet, però que fa la lectura difícil, que és que de vegades té una llengua molt, molt arrelada, podríem dir, molt tradicional, fins i tot col·loquial, però de vegades el que fa és elevar molt el nivell, és a dir, i de vegades és molt literal, és a dir, imita construccions gregues per... diguem, intentar mantenir la mateixa forma que l'original,
0: que aquí no ens
1: però,
0: esclar, bé no?
1: En català queda una mica estrany i llavors has de fer un esforç per dir, a veure què m'està dient, no? Exactament. I això és volgut, és a dir, ell crea aquesta distància, aposta, i el resultat és excel·lent, crec jo, El que passa és que, bueno, jo tenia una altra intenció, esclar, oi, no tenia sentit que tornés a fer una traducció a la manera de Riba 70 anys
0: Devies
1: després.
0: Devies pensar en la generació Z, no? m'agraden aquests titulars. Sí, arriba la generació Z, s'apugen les vendes del llibre un no sé quants per cent, l'audiollibre un 300%.
1: En realitat no pensava en cap generació en concret, pensava més en... de fet, en la traducció que a mi m'hauria agradat llegir, per dir-ho així, i en què em suggeria a mi, no? És a dir, jo el que veig en el text homèric és, més que la dificultat, al contrari, la velocitat, la facilitat, un estil planer, una narració senzilla... De fet, el grec homèric és estrany respecte a la resta de grec antic, per dir-ho així. És peculiar, és més arcaic, és artificial, perquè és una barreja de dialectes, etc. Té tot de trets que el fan estranyot, però al mateix temps és molt senzill. És a dir, sintàcticament és molt senzill, la narració és molt ràpida, és molt planera, no té complicacions, no té abarrocaments.
0: I les històries se succeeixen amb velocitat, vull dir que...
1: Per tant, jo creia que era convenient facilitar aquesta velocitat i, per tant, mantenir el vers, que crec que és un element important també de la velocitat, que ajuda, més que no convertir-ho en prosa.
0: Com es diu aquest vers, que encara no l'heu...
1: Hexàmetre.
0: Hexàmetre. Sé que el vaig estudiar, però no me'n recordava.
1: Mentre hi notis una certa música, a mi ja m'està bé.
0: Ja està bé.
1: No exigeixo que el lector estigui escandint el vers, perquè no es tracta d'això, no? Es tracta que precisament aquest ritme que hi és i que està mesurat, diguem, està calculat, que ajudi la lectura. Aquesta és la intenció.
0: Aquestes traduccions ja canòniques, dius que em vas fugir, o sigui, no, mentre tu feies la teva feina...
1: Sí, no me les vaig mirar gens. No,
0: ni fins i tot quan hi havia... quan tenies algun dubte d'aquells que no sé si...
1: Clar, sí,
0: hi va
1: haver
0: alguna paraula o expressió que et va portar pel camí de l'amargura. Dius, ara si miraré arriba, a veure què va dir.
1: Sí, hi havia dubtes, el que passa és que no els resolia mirant traduccions catalanes. El que feia era... Bueno, sempre tenia un comentari filològic, no, que això ajuda a resoldre aquesta mena de dubtes.
0: Què és això? Perdoni la...
1: És... diguem que és un llibre amb notes al text original, que acostuma a estar en llengua moderna, vull dir, en anglès o el que sigui, però que no et dona la traducció, el que fa és resoldre el problema. I això segurament vol dir això, vol dir això o altre, o s'ha d'entendre d'aquesta manera, d'aquesta altra, o et dona totes les possibilitats. No?
0: Però et vas trobar allò amb una pedra a la sabata important, algun gra al cul?
1: Aviam, hi ha paraules que hi vaig haver de pensar molt, hi ha versos que hi vaig haver de pensar molt, però no ho definiria com gra al cul.
0: Bueno, perquè tu deuen anar als reptes.
1: Va ser un plaer també resoldre tot això.
0: Posa'm un exemple, allò, divertit.
1: Bueno,
0: divertit.
1: Un exemple divertit... ostres, ara no t'ho sabria dir. A l'epíleg del llibre comento alguns casos d'aquests.
0: El tema de plantes, bueno, clar, és que aprens també, aprens de botànica, aprens de... Bueno... Pots construir un rai, fins i tot, no? Una barca.
1: Sí, sí,
0: no?
1: tinc les instruccions ja traduïdes. Sí,
0: doncs mira, si voleu, amb fustotes d'aquelles i paciència.
1: Això sempre és difícil, és a dir, això, els termes nàutics, els termes tècnics, els noms de plantes, perquè a més en el grec antic de vegades no se sap ben bé de quina planta estan parlant, no? I llavors ja tens tot de possibilitats i t'has de decidir.
0: O coses que ja no hi són, no? Pel pas del temps, no?
1: Això...
0: Més humanes, no sé, més de consum.
1: No, això per sort... Bueno, això sempre es pot resoldre d'una manera o d'una altra.
0: És que pensaven en mengen molt aquí a l'Odissea, mengen molt, i molta carn, bàsicament.
1: Sí. Vull dir, no sé, els vegetarians... Els herois homèrics sempre surten menjant carn.
0: Fins i tot entranyes, que a mi em fa una... un fàstic terrible. Sí. No? Però...
1: Jo soc bastant de menuts, eh? A mi no em feia gens d'angúnia.
0: Però... Nosaltres ens els fèiem menjar a casa perquè deien que anaven tan bé i tan bé per la memòria o no sé quines històries, però... Sí, sí. Allà era com un... com caviar, no? Les entranyes, o en fi, quan es feien sacrificis i tal.
1: Sí, la cosa és que els herois homèrics, clar, estan plantejats d'una manera, en aquest sentit, molt poc realista. És a dir, la gent normal menjava carn molt de tant en tant. Mm. I, de fet, a l'antiguitat, menjar carn implicava fer un sacrifici als déus. És a dir, tu no podies...
0: Abans de la parrillada havies de...
1: Tu no podies agafar un animal, matar-lo, menjar-te'l. No. Una part de l'animal havia de ser per a alguna divinitat.
0: I com es veia això?
1: Cremant la part de l'animal que era per la divinitat. Perfecte. Llavors, la idea era que amb el fum pujava cap al cel, el fum, diguem, greixós del greix de l'animal que s'estava cremant, o de la pell, o el que sigui, i llavors els déus aspiraven, o sigui, això alimentava els déus, per dir-ho així.
0: Val, val.
1: Però sí, la qüestió és que estan fent sacrificis constantment i menjant carn constantment, cosa que naturalment al món real no funcionava d'aquesta manera. No hi havia tants animals per poder menjar carn cada dia, no? Vull dir, és un element de fantasia.
0: I alguns ramats pertanyien a déus, per tant, al sol o així. Sí, esclar, no t'hi posis, no matis sobretot una vaca que sigui del déu sol, perquè llegiu Odissea.
1: Sí, exacte. Has de matar les teves vaques, però no les de l'altre. I si l'altre és un déu, encara menys.
0: Menjar dona plaer. Et faré dues preguntes de com a traductor i com a lector. Com a traductor, quin moment de la feina de traduir l'Odissea t'ha donat més plaer? Moment.
1: Mira, les descripcions de paisatges. Ah. Que n'hi ha moltes a l'Odissea. És a dir, és un poema molt paisatgístic, molt, molt vegetal, fins i tot ara que parlàvem d'arbres i plantes i això. Les descripcions em semblen meravelloses de l'Odissea, d'això, de, no sé, arriben en una cala, no? Pues et descriu la cala. Els jardins de Calipso, no? La cova de Calipso enmig de... Bueno, no són jardins, és més aviat un lloc paradisíac, no? Mm-hmm. Els jardins d'Alcínous, aquest sí, el rei dels feacis. L'hort de Laertes, amb tots els arbres fruiters.
0: El té molt ben fet l'hort, aquest.
1: Sí,
0: està molt bé.
1: Tot això m'ha donat molt de plaer. Molt crec bé. Que són, sí, són els passatges que m'ho ha passat més bé.
0: Això com a traductor. I com a lector?
1: Com a lector, tot. Com a lector, tot. Sí, sí.
0: N'hi ha algun moment que diguis aquesta aventura, aquest...
1: Mira, una cosa que m'ha passat amb aquesta segona lectura és que he apreciat més tot el que no són les aventures, per dir-ho així. És a dir, per exemple, la part de Telema, que al principi...
0: El fill, l'Odisseu.
1: Exacte, sí. Les bueno, aventuretes, que no són fantàstiques.
0: Que han passat, recordem, 20 anys, o sigui, se'n va d'Ítaca, que és un bebè, un nadó.
1: Exacte, i quan 20 anys després, doncs, emprèn un viatge per visitar antics companys de la Guerra de Troia, de son pare.
0: Per saber notícies.
1: Per saber notícies d'ell. Clar. Doncs aquesta part, que, bueno, sempre me l'havia llegit una mica més ràpid, per dir-ho així, ara m'ha agradat més, diguem. O sigui, amb la lectura, la traducció, m'ha agradat més. I tota la segona part, tota la preparació de la venjança a Ítaca, no? Que és molt lenta, és a dir, en comparació amb les aventures, que són trepidants, de sobte s'alenteix molt el ritme de la narració per anar creant un clímax, no? O sigui, anar-se acostant al clímax, que és...
0: La venjança per despistats, eh? Sabem que hi ha tot de pretendents que estan intentant casar-se, no?, amb Penélope, i ella els hi dona llargues, allò teixint i desteixint, i clar, al final arribarà la gran massacre, el gran bany de sang, perquè hi ha moltíssima violència, també, en aquesta,
1: en aquesta
0: història. Sí.
1: Concretament en aquest cant, no?, el cant 22 de La matança dels pretendents, allò, sí, allò és un bany de sang. I
0: Kill Bill, Tarantino, en fi, no li arribes ni a la sola de la sabata. Què t'anava a dir? I ets crític com a lector? Perquè, clar, un heroi, als ulls de nosaltres, gent del segle XXI, un heroi de guerra no mata tothom i s'emporta les dones i les viola com botins de guerra, vull dir.
1: Sí, sí. Clar, hem de ser conscients, l'època en què es va escriure això, que un heroi és aquesta mena de personatge, no és un personatge moralment impolut, ni molt menys, però precisament això ho fa interessant, és a dir, no ho sé. Mira, no volia parlar de la pel·lícula, però en parlaré un moment.
0: Bueno, val. Jo tampoc en volia parlar, però ho tenia previst.
1: Però que... sí, no, perquè...
0: Vols que posem una mica així, ens ambientem? Res, dos segons de tràiler.
1: Posa.
2: Rei de Ítaca va volver. Rei de Ítaca va volver.

0: traductor al català de l'Odissea no volia parlar de la pel·lícula L'Odissea de Christopher Nolan, però...
1: Però al final en parlarem. No, doncs la qüestió és que la pel·lícula, que en resum no m'ha desagradat, però no m'ha convençut, diguem-ho així, crec que un dels punts febles que té és precisament el personatge d'Odisseu o d'Ulisses, que és massa pla, és massa moralment perdonable, podríem dir. No.
0: Sí, sí, sí.
1: Ulisses és un heroi molt més ambigu, molt més fosc, no? Té una cara fosca bastant important. I aquesta és la gràcia,
0: a veure, que no li importa que els seus companys vagin morint o els vagin matant, vull dir, ell va fent, va tirant.
1: La gràcia, tu? La gràcia és que és un personatge complex, humà, que no sempre ens caurà bé, tot i que en el fons ens cau bé, no? Perquè ens acabem identificant, no? Al llarg de l'Odissea volem que se'n surti. Però sí, no és un personatge impolut, i aquesta és la gràcia, precisament.
0: No ets tan radical en la teva opinió com la Emily Wilson.
1: Ah, sí, ja ho he llegit. Sí, sí.
0: Em faria vergonya haver escrit qualsevol part d'aquest guió. L'autora de la influent traducció anglesa del poema acusa el director Nolan de convertir una obra complexa i ambigua en un espectacle grandiós però superficial. No ens donaràs un titular tan explosiu com aquest,
1: No donaré un titular tan explosiu, però
0: ha generat molt comentari.
1: Entenc per què ho diu. Sí, sí, entenc per què ho diu. Tot i que, bueno, a mi hi havia parts del guió que no em desagradaven, Les aventures, per exemple, trobo que estan...
0: Però ben resoltes.
1: Són interessants.
0: Ara que
1: no totes, però...
0: Els déus, per exemple, que són tan importants en la Grècia clàssica, hi ha una Zendaya fent d'una discretíssima Atena, la d'ulls de Xiveca, però ja, i prou, no?
1: Sí.
0: Bueno, jo m'esperava allà un Posidor o un Zeus liant la fort.
1: El que passa és que això hauria sigut molt perillós perquè potser s'hauria convertit en un TVO, no? Definitivament.
0: Sí. O de superherois.
1: No, una cosa així, sí. I crec que això és una decisió prou assenyada.
0: No lançaria un cantó modern?
1: Cantó modern? Bueno...
0: Bueno, explica
1: no
0: què era l'Eda, no?
1: Sí, exacte. Els Aedes, els cantors, són, de fet, els que van crear aquesta poesia, la poesia èpica grega, els que la composaven. Eren gent que, de fet, eren illetrats, no sabien llegir ni escriure. Bé, segurament, o en tot cas no feien servir l'escriptura. El que feien era compondre poemes de tema heroic improvisant. I per ajudar a improvisar el que feien era aprendre una tècnica, de fet era el seu ofici, no? Cantar aquests poemes. I aquesta tècnica és el que explica que, per exemple, tinguem fórmules als poemes homèrics, és a dir que
0: tinguem?
1: Fórmules.
0: Fórmules
1: vol dir que hi ha versos que repeteixen sempre que algú, no, tal heroi parla, doncs, o això que deies d'Atena d'Ulls de Xiveca, no? Sempre li posen aquest d'allò, perquè amb Atena d'Ulls de Xiveca el poeta, el compositor, el cantor, i ja tenia aquest mig vers resolt. I per tant, com els jugadors d'escacs, diguem que sempre pensen 4 o 5 jugades per endavant, però ja podia estar pensant què diria
0: què
1: després.
0: Què diria després, no? Clar.
1: I sí, és això.
0: Quan et pregunten alguna cosa, repeteixes la pregunta mentre vas pensant la resposta.
1: Una mica això,
0: no?
1: Sí, en certa manera, però convertit en això, en tot un ofici d'explicar històries i en art, naturalment, perquè a més això, improvisaven en vers, naturalment, amb una melodia, normalment tocava un instrument de corda.
0: I provocaven en l'espectador el que explica el llibre?
1: Clar, és diferent. No és un espectador, és un oient. No? Yeah. És una cultura molt
0: però
1: més...
0: Però que ploraven i s'emocionaven.
1: Sí,
0: de fet, per Homer és la feina més valorada de tot aquest temps antic.
1: Sí.
0: Diu, els cantors de tota la gent damunt la Terra haurien de rebre honors i respecte.
1: Clar. Ell també es fa propaganda a si mateix, no? És a dir, no és estrany que poema que està compost per un cantor digui els cantors són meravellosos. Però sí, segurament, és a dir...
0: Però com els hi pagaven aquests amb un tros de carn d'aquella, no? O ja està.
1: Això no ho sabem gaire bé, però segurament sí, és a dir, amb honors, amb privilegis, amb menjar, amb no haver-se de preocupar, diguem, per sobreviure, segurament. Però no se sap ben bé, tampoc. Clar, Nolan no és ben bé un cantor, i això crec que és un altre punt fluix de la pel·lícula, perquè parlar, el que és parlar, no hi ha diàlegs massa interessants, no? O sigui, hi ha molta imatge, i la imatge està molt bé.
0: Molt
1: de fet,
0: bé,
1: la fotografia de la pel·lícula és espectacular, els paisatges són meravellosos, això és un punt fort, però trobo que precisament la paraula se'n ressent una mica, no?
0: Sí, sí. Per acabar... En Pau Sabater, abans d'en Pau Sabater, sonaria, potser així?
2: El gran dictat final d'avui s'endú el pot d'una punyetera vegada. El Pau! 5.665 euros pel Pau Sabater de Barcelona. S'endú el pot i 33.750 euros.
0: Sí, és una picossada, això, eh?
1: Sí, no va estar malament.
0: O sigui, va ser l'heroi del Gran Dictat.
1: Mira.
0: Això és 2014-15, jo ja he perdut el compte, no?
1: Fa 12 anys, és a dir,
0: fa
1: sí.
0: Fa 12 anys.
1: Una cosa així.
0: Molt bé, eres molt més jove.
1: Sí, sí.
0: Encara no eres anys, no, la rockstar de la traducció que ets ara, no?
1: Sí, sí, això és una feina d'anys, la de traduir. Sí, sí.
0: Van estar ben gastats, aquells euros, sí, aquells premis? Sí, vas fer algun viatget a Grècia o què?
1: Sí, sí, sí. Una Grècia, una Rússia, a veure l'Arnau Barrios, que és traductor del rus i som molt bons amics. Sí, sí, vaig fer, els vaig aprofitar.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: Què és per tu Grècia, per cert?
1: Què és per mi Grècia? És casa, és la segona casa, en realitat.
0: Perquè comences a aprendre l'idioma superjove, no?
1: Clar, el grec antic o batxillerat, 15 anys. I el modern a 19 anys, a la universitat. I des de llavors que ja, bueno, vaig anar a fer un curs d'estiu a la Universitat d'Atenes per aprendre bé la llengua, en tot cas per millorar-la, i a partir de llavors ja la relació amb el país és contínua, des de llavors fins ara. I vaig viure 4 anys, també. Vull dir que, sí, és... Bueno, jo quan vaig a Grècia és això, no tinc la sensació de viatjar, és a dir, és...
0: Entenc.
1: És una altra casa.
0: Sí, sí, sí.
1: Tinc dues cases, per dir-ho
0: així. Doncs potser... A veure, jo crec que aquestes alçades els oients ja tenen muntades les vacances, però potser per l'estiu de l'any que ve algun lloc que no sigui el típic habitual, Mykonos, tal, que... I a més que ens pugui enllaçar, no?, amb Homer, alguna ruta homèrica d'aquests paisatges que tant t'ha agradat de traduir, no?
1: El problema d'aquestes coses és com dir les cales de la Costa Brava, saps?
0: Però això sí, en general...
1: Mira, no, diré una cosa molt previsible. Ítaca.
0: Ítaca.
1: L'illa d'Ítaca, que és molt petita, és molt tranquil·la.
0: Molt petita, què vol dir? Una Formentera o més petita encara?
1: Una mica més gran que Formentera.
0: Una Eivissa. Potser,
1: no t'ho sabria dir, bueno, però vaja.
0: Sí, petita.
1: Sí.
0: Abastable i amb bici.
1: I caminant, fins i tot. Que caminant en dos dies potser l'has travessat d'una punta a l'altra, saps? Sense matar-t'hi, tampoc.
0: I que, amb què ens hauríem d'entretenir a Ítaca? Que no podem obviar? O tot?
1: Estar-hi. Estar-hi, respirar la calma, veure els paisatges, banyar-se en aquell mar... Això.
0: Com hi arribem? Hi ha enllaç directe o hem de...?
1: S'hi ha d'anar des de Cefalònia, que és l'illa més propera, i a Cefalònia s'hi ha d'arribar amb vaixell, des de Quilini, que és un port del Peloponès. A Quilini, si volem Atenes, doncs haurem d'anar a Atenes, agafar un autobús i anar a Quilini. És una mica una aventura arribar-hi, però això no és especialment turística. Però és una illa fantàstica, és meravellosa. És l'illa de la calma, Ítaca. I, bueno, no sé com dir-ho, fa la sensació... O sigui, entens que Ulisses volgués tornar
0: allà, eh?
1: No? Sí. Que hi ha tot de teories, eh? Hi ha gent que diu que la Ítaca actual no és la Ítaca de què parla l'Odissea i tal. Però jo crec que sí.
0: Però tu
1: aquella... Sí, jo crec que sí, perquè en aquell illa jo també hi voldria tornar, la veritat.
0: I ara què? Ja per acabar, quin serà el proper repte? Tens la Ilíada, tens Odissea, que... En fi, no sé, quin altre catedral monument queda per traduir?
1: De moment aniré fent coses potser no tant... que no estan tant els fonaments de la cultura occidental, no? Però que igualment, bé, hi ha molta feina per fer, és a dir, hi ha molts clàssics, hi ha moltes obres en grec antic o en llatí que... Algunes que no s'han traduït i moltes que estaria bé que retraduïssin, que ja els hi toca, diguem. I després el grec modern, per la literatura, o sigui, per l'interès que té la literatura grega moderna i per l'interès que hi ha a Catalunya per la literatura grega moderna, s'ha traduït relativament poc. Per tant, jo vaig fent, diguem, tinc un peu a cada banda, tinc un peu a l'antiguitat i un peu a avui dia, per tant, vaig fent.
0: Doncs res, molta sort en el camí i...
1: Gràcies.
0: Us recomanem molt i disfrutareu molt amb aquesta Odissea en català, traduïda per en Pau Sabater, publicada a la col·lecció Bernat Metge Universal, La Casa dels Clàssics. Gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Seguim.

0: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell. El teu estil em fascina. On has estat tot aquest temps?
3: D'aquí 20 minuts seran les dues del migdia. Seguim fent Tot és comèdia a la cadena SER i SER Catalunya en aquest agost. I aquí una lectora de l'Odissea traduïda per en Pau Sabater. Sí, com estàs, Marta Cava?
4: Bé, aquí ja s'ha comptat els dies que em falta per agafar vacances.
3: Tic-toc, tic-toc, tot arriba, tot arriba.
4: Això espero.
3: Què, t'ha agradat el llibre?
4: Molt, molt. A veure, jo coneixia ja moltes històries perquè jo havia fet grec clàssic a l'institut.
3: Ah, eres d'aquestes.
4: Sí, sí, sí, era d'aquestes perquè no volia fer matemàtiques i la traducció era fer grec clàssic, i vaig dir grec clàssic, i clar, a mesura que anava llegint el llibre dic, ah sí, això, així, saps, aquestes històries les recordo, i realment la traducció entra molt bé, que ara ho estàvem comentant, que ostres, jo em pensava que estaria molt de temps per dedicar la lectura, i res, en 10 dies me l'havia acabat, i l'altre dia sopant amb una amiga que també se l'estava llegint, i em diu, oi, ostres, és que l'he llegit super ràpid, i perquè m'ha enganxat, i perquè a més és que entrava molt bé.
3: I la pel·li què? L'has vist?
4: No l'he vist, em fa molta mandra tancar-me a tres. Vull veure-la, eh? Vull veure-la. Sí. Això sí, vaig veure l'altre dia una de l'Uberto Pasolini, que és El regreso de Ulises. Molt bona. Agafa només la part quan arriba a Ítaca. I realment a mi em va agradar molt. Es nota que l'ha fet una persona que cuina amb oli d'oliva i entén una miqueta la cultura mediterrània. Perquè no la... crec que això no ho entén. Entén això sí. tan anglosaxó de pinyau-pinyau,
3: no,
4: i així,
3: amb mantega.
4: Amb mantega. Amb mantega, clar, i fregint tot.
3: Molt bé. Doncs avui a la Biblioteca Popular de Marta Cava, res de lectures d'estiu, ja ho sabeu, que ella va a la seva, ella va a la contra, i avui, resistències.
4: Exacte. Qualsevol llibre és bo per llegir durant l'estiu, no, ja, no existeix això dels llibres estiuencs, és màrqueting, és un invent, ¿vale? I comencem per un clàssic del cinema, però que realment era un llibre, que és Espartac.
5: That you identify the body or the living person of the slave called Spartacus.
6: I'm Spartacus.
7: I'm Spartacus.
6: I'm Spartacus.
8: I'm Spartacus.
9: I'm Spartacus.
10: I'm Spartacus.
11: I'm Spartacus.
12: I'm Spartacus.
3: Tots som Espartac.
4: Exacte.
3: O Espartaco, o Espartacus, o Espartacus, sí, sí, sí. O com li vulgueu dir. Jo li comentava a la Marta, clar, vam extreure aquest fragment de la pel·lícula que està a YouTube, i jo li deia, ostres, amb la d'anys que té la peli, i com emociona, eh?
4: Exacte.
3: Com aguanta de bé.
4: A mi me la van posar a l'ESO, a un crèdit variable que fèiem de pel·lis de Grècia i Roma, o sigui, pel·lis de Setmana Santa, o sigui, m'ho vaig passar molt bé, i em vaig flipar, i estava a l'ESO, i vull dir que era una criatura, i, ostres, sempre que penso en aquella pel·lícula, que deia, ostres, que bo. I fins i tot hi ha un llibre del Douglas explicant com va anar tot el procés de rodatge. És que té molta història,
3: de l'actor, vols dir, de Kirk Douglas.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. Bueno, anem al tema.
3: Sí, bueno, el tema, un moment, el tema, el que has dit abans, que la pel·li és una adaptació.
4: Exacte.
3: Literària.
4: Sí, jo no sabia que era una adaptació. L'autor és Howard Fast, l'ha dit en català L'agulla daurada, i la tradueix Lola Fígols. Llavors, és un llibre que s'ha de començar a llegir per la solapa del final, perquè explica una miqueta la biografia de qui era aquest home. Howard Fast va estar a la presó i va escriure aquest llibre mentre estava tancat a la presó, perquè va ser una de les víctimes de la caça de bruixes de McCarthy, que va agafar, tu ets comunista a la presó, tu ets comunista. Ell era comunista, estava afiliat al Partit Comunista i va estar efectivament a la presó. I durant aquell temps és quan agafa la figura d'Espartac i n'escriu una novel·la. Val? Llavors, després ve la pel·li del Kubrick, que és... El plantejament és complet... La història és la mateixa, de fet, Howard Fast és guionista de la pel·li, i passa que la plantegen completament diferent, vale? L'altra és més cinematogràfica i aquí el tema és diferent, vale? I un de l'altre guionista de la pel·li del Kubrick és el Dalton Trumbo, que va ser un mític guionista que també va estar a la presó per comunistes i els van agafar tots i van dir, aquí començarem a fer-vos treballar, val? Per trencar una miqueta tota aquesta idea que es va muntar. Vale? Però anem a la novel·la. Val? Si bé a la pel·lícula comença pel principi explicant-nos els orígens d'Espartac, la novel·la comença pel final. I la història es basa en unes converses que té un grup de gent benestant, patricis, sobre qui va ser. És a dir, recorden Espartac, que és mort, i bàsicament l'odien. L'odien perquè va propiciar una revolució dels esclaus, no? I parlen de l'impacte... I ho fan d'una manera tan negativa que tu comences a prendre consciència de la importància que havia tingut aquella figura, no? I no és només una novel·la històrica. No és allò típic, hi haurà descripcions de com van els romans, de com es movien, de què menja... No. De fet, això fins i tot acaba sent secundari. Apareix, està molt ben descrit, però és una senyora novel·la, d'aquelles que t'enganxen, que estan ben construïdes de principi a final, per tot el tema de com construeix el ritme, els personatges, la trama, tot. Vull dir, va ser un novel·lista de cap a peus, Howard Fast, tot i que no el tenim a la memòria popular, perquè ens ha arribat la pel·lícula. No. Val, evidentment, és una obra molt política, hi ha molta crítica social i que planteja un tema que és la llibertat, no? Que ara ens ressona aquesta qüestió, i quan acabeu de llegir la novel·la entendreu perquè és important saber que l'autor estava a la presó. Bàsicament, perquè, clar, aquesta obra a la presó, si no l'hagués escrit des de la presó, seria completament diferent, em penso.
3: Doncs aprofiteu que teniu la traducció en català publicat a l'Agulla Daurada, traducció de Lola Fígols, aquest Espàrtac de Howard Fast. Ara m'apuntaré aquest nom.
4: Exacte.
3: Sí?
4: Sí.
3: Següent proposta, següent llibre sobre resistències a la biblioteca avui de Marta Cava.

0: La música ja dona alguna pista.
1: Exacte.
0: Això va de partisans.
1: Exacte. A Itàlia hi ha bastanta literatura sobre partisans. De fet, porto dos llibres. Primer comencem amb aquest, que és un assumpte personal, de Beppe Fenoglio, editat per l'Abreu, amb traducció de Xavier Lloveres. Beppe Fenoglio va ser un autor que va morir jove, tenia 40 anys, però va ser membre d'una brigada partisana durant la resistència italiana, no? I va escriure aquest llibre perquè la van animar, sobretot, dos amics seus, que eren també editors i que segurament a molta gent li sonen els noms, que són Italo Calvino i Natalia Ginzburg.
0: Ma, més que Howard Fassi, sí, que en
1: exacte,
0: sonen,
1: eh? Sí. I llavors ell acaba escrivint aquesta novel·la que té molt d'èxit a Itàlia en el seu moment, val? I no és la típica novel·la de partisans, és a dir, no espereu aquí

0: per poder saber què passa, no? Llavors, és una història de partisans, però també és una història d'amor, no? I una història personal, perquè sempre diuen allò que ara no me recordo, ara no ho citaré bé, i és igual, no ho diré millor per si de cas, allò personal és polític també, val? És sempre aquest tema. Llavors, no és un pamflet revolucionari, no és allò de dir, mireu els maquis, tot el que va... No, vull dir, és una història que t'explica, no, també la cara A i la cara B de la lluita, no? Que sí, que era per una causa justa, però que també era un sacrifici personal i que et deixava enrere de moltes coses, no? I de fet és una història humana i és un relat també d'un home que està enamorat, i he de dir que tant a l'inici com al final és intens i vibrant, o sigui, em va deixar al·lucinada.
1: Què vol dir intens i vibrant?
0: Que comença tan fort, és allò que t'agafes i dius, ostres, quin tros d'història estic a punt de viure, no? I després és allò que va amb velocitat de creuer i després al final patapam, i dic, ostres, que ben treballats els inicis i els finals, que això és un tema molt important també a literatura.
1: Doncs Un assumpte personal, de Pepe Fenoglio.

0: aquesta és la segona història partisana?
1: Sí, després hi ha una altra.
0: Ah, hi ha una altra?
1: Sí, sí, sí, sí. És, això seria més una xarxa clandestina de resistència. Bueno, explico de què va el llibre.
0: Digue'm tu.
1: Qui salva una vida, de Núria Cadenes, editat per Proa. De fet, va ser el Premi Proa de l'any passat.
0: Llavors, ja, aquesta l'he llegit i tot.
1: Sí, sí, sí. Està basat en una història real i familiar d'un parent de la Núria, que quan va descobrir la història doncs va dir, ostres, és molt potent com per construir una novel·la. No? I bàsicament a parlar d'aquelles xarxes que ajudaven a les persones atrapades a Espanya a fugir cap a França, evidentment de manera clandestina, travessant els Pirineus des de la Cerdanya. Llavors, és molt curiós perquè és un grup de persones heterogènies, és a dir, no és l'estereotip de persones molt compromeses, sinó que hi ha gent que fins i tot és més que res un tema de salvar vides, no? Ja no és un tema polític, és un tema d'humanitat. I, sobretot, hi ha un personatge central que és mossèn Joan. Clar, era un mossèn. Ja sabem que la gran majoria, durant el franquisme, els mossèns es van posicionar molt a favor dels poders fàctics, del franquisme, i tots, bueno, es podria dir que eren bastant fatxes, però sempre hi havia algú que era més escarranós, que va treballar en la clandestinitat per intentar oferir una mica de resistència o plantar cara al règim de manera directa o indirecta, no? Perquè és això, la seva consciència li demana a aquest home actuar, no pot quedar-se quiet, i per això s'assalta la llei i va contra la dictadura. Està escrit que podria semblar una novel·la d'intriga, no? Ens pensem allò, no? Com fugen, com de llonces, però està escrit de tal manera que va fent molts salts en el temps i a poc a poc tu vas construint la història, no? Això està prou bé, però demana també que el lector estigui molt atent a tots els detalls. Vull dir, és un llibre d'aquests que t'has de llegir pràcticament molt seguit per no poder-te perdre, però està molt bé perquè la Núria té una veu pròpia. Això s'ha de dir perquè jo m'havia llegit llibres anteriors que eren Tiberi César i Guillem, que era sobre Guillem Agulló, i són dues històries plantejades completament diferent, no? I de sobte, patapam, et fa això, que fa aquests salts, que dius, ostres, està molt bé, però a la vegada és com, ui, és un moment, necessito aquí apuntar-me detalls i xarxes i tot plegat per poder entendre, però realment és una obra de molta qualitat i realment el Premi Proa està ben merescut.
0: No, i és això, no?, aquest vincle personal que encara ho fa com més atractiu tot plegat.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí,
0: que
1: sí, sí.
0: El personatge estigui, bueno, sigui un parent seu, no? Sí. És el del mossèn, no?
1: Sí, sí, sí, sí, és família de mossèn Joan.
0: Sí, sí, mossèn Joan. Doncs vinga, Qui salva una vida, de Núria Cadenes.

0: Vinga, anem fent créixer la pila.
1: L'Agnès Eva Morí, de Renata Viganó, de l'editorial Valenciana Afers, amb traducció d'Ivan i la Llop. Val, també tornem al tema dels partisans, però què fa diferent aquesta història de l'altra que he portat? Doncs que està protagonitzada per una dona, no? Normalment la gran majoria d'històries que ens han arribat de partisans, maquis i guerrillers han sigut homes. Mm-hmm. I aquí em va cridar l'atenció això de dir, ostres, per fi una figura femenina que està aquí liderant una revolució. Podria semblar que és una història biogràfica, com és el cas de Beppe Fenoglio,

0: Però no, no ho és. Vull dir, l'Agnese va ser una dona que va existir i l'autora va conèixer i llavors va crear la seva història. Vull dir, ella barreja, agafa aquest personatge que existeix i després aporta també les seves vivències com a membre de la resistència, que ella també ho va ser, no? Llavors l'Agnese descobreix un dia que els nazis han matat el seu marit. Llavors és quan decideix passar d'un segon pla a un primer pla i unir-se a la resistència. Tornem amb el tema que no cau en els típics estereotips d'aquest tipus de narracions de maquis i tot plegat, però sí que està molt bé perquè descriu molt bé com s'organitzaven, la camaraderia que hi havia, com fugien, les estratègies, la clandestinitat, el risc i el coratge que necessitaven tots per aguantar. Clar, també està molt bé perquè l'Agnès feia com de mamma, no? Aquella figura femenina que tenia aquell que cuidava, no? A la gent del seu entorn, però ella també s'implica a la lluita. És a dir, no és aquell estereotip de no, ella es quedava en un lloc i cuinava i tenia cura de la gent i no, ella també s'implicava i baixava el fang i lluitava, i tant en el cas d'un assumpte personal com amb l'Agnès va morir, està molt bé que no es romantitzi, és a dir, s'explica tal i com era la vida dels partisans. I això està molt bé,
1: perquè,
0: clar...
1: Una vida dura.
0: Exacte, vull dir, duríssima. No era fàcil i també generava moltes contradiccions a vegades.
1: Literatura italiana, està bé que ens vagis portant literatura d'altres llocs, sempre t'ho agraeixo, això. Perquè estem molt encasellats. I què? Arribaríem ja al final.
0: Exacte.

0: I ens traslladem als anys 30?
1: A Astúries, sí. La balada del norte d'Alfonso Zapico, Estiberri. Això són quatre còmics. És a dir, si us hi poseu, us heu de posar amb els quatre còmics. Vull dir, jo... Hi ha hagut pocs còmics que m'hagi llegit a la meva vida que m'hagin enganxat tant com aquest. Val? Ens situem. Astúries, any 1934, val? Encara no havien començat a passar les coses grosses, grosses, grosses que vindrien després. Llavors es convoca una revolta minera. En principi, bueno, havia d'haver-hi una vaga general.
0: A tot el país, no?
1: A tot el país, mm-hmm. Però només acaba funcionant relativament bé i amb certa força Astúries, sobretot perquè clar, hi havia el tema de les mines i les condicions eren bastant deplorables i clar, allà es van implicar moltíssim i va acabar sent com una mena de revolta minera més que una vaga general. Val? Llavors, aquest és el context on ens trobem i al llarg d'aquests quatre volums el que fa l'Alfonso Zapico és, en el primer ens explica una miqueta la prèvia, no? El context que hi havia abans d'aquesta revolta, i ens presenta els tres personatges principals, que ara diré quins són, i després ja en el segon està molt centrat en els moments de la revolta, el tercer és el fracàs, o sigui, què va passar i què van haver de fer els miners després de tot, perquè van enviar l'exèrcit des de l'Estat, van enviar l'exèrcit per reprimir aquesta revolta, i el quart és un volum de conclusió de tots els personatges, del context històric i què va enllaçar amb la revolta minera. Val? Els tres protagonistes són el Tristán Valdivia, que és un jove, que està vivint a Madrid, és periodista i decideix tornar a casa per temes de salut. Què passa? Que un cop arriba allà descobrim que és fill d'un dels empresaris miners més importants. Mm. Val? Mm. I comença a parlar amb una noia que treballa a casa dels seus pares, que és la Isolina, que és filla de miners, i ell al principi no li explica qui és, li diu que és un senyoret i ja està. I bàsicament es comença una relació, i llavors aquí entra un altre personatge, que és l'Apolonio, que és el pare de la Isolina, que és un dels miners que treballa a la fàbrica del pare del Tristán, i que es veurà arrossegat pel tema de la vaga. Ell en principi no vol participar, mm-hmm. Però s'acaba arrossegant tant que fins i tot, enmig de la relació de la seva filla i del Tristán, ell acaba fugint amb el Tristán per amagar-se les muntanyes quan clar, és això, és que són moltes coses la història, sí. Perquè són quatre volums, no? Però està molt ben estructurat i està molt bé perquè jo no coneixia aquesta història i clar, va ser una miqueta la llavor del que va venir després, mm-hmm. Val? A l'any 36, i realment era un episodi que no coneixia i havia recomanat altres coses amb la Clàudia, quan tu no hi eres, estaves de vacances, vam parlar de temes de miners i temes de... i un altre còmic de l'Alfonso Zapico, i realment són quatre còmics que valen molt la pena.
0: Molt bé. Aquest es diu La balada del norte.
1: Exacte, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, més lectures a la Biblioteca Popular de Marta Cava. Aquest estiu tornarem a veure'ns, no?
1: Sí, d'aquí
0: un cap de setmana d'aquests d'agost.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs res, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: I a vosaltres, gràcies per seguir-nos. Us deixem amb l'Hora 14, aquí a la sèrie Ser Catalunya. Més Tot és Comèdia, dissabte vinent a la 1. Adeu.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions. I totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45, a la SER i SER Catalunya.
2: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
5: Bueno, no, tu tinc... sempre quedes fatal tota la setmana, sí que no sé.
4: Ara,
3: el cinema no és el meu. Per això tenim aquí perquè ens il·lustrin. Sí, sí.
2: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
6: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
7: Tots els nostres continguts.
6: Som a tot arreu. Som al teu costat.
7: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
6: Tot això passa aquí.
7: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Santo.
1: Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Almudena Lopesino.
2: La cifra de fallecidos en la tragedia migratoria de Ceuta se acerca ya a los 100. Buenas tardes, 94 cuerpos han sido recuperados del mar en total, entre ellos el de un bebé de tan solo unos meses. En Ceuta sigue nuestro compañero Nicolás Castellano. Adelante.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, otros 20 cadáveres en total los que se contabilizan en Marruecos, más los 74 de España, asciende a 94 el número de víctimas totales de las últimas recuperadas en este lado, en esta playa del Tarajal, un bebé de tan solo unos meses.
2: Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con nuestro compañero. Recordamos esa cifra de fallecidos en la tragedia migratoria de Ceuta. Son casi 100, 94 cuerpos se han recuperado del mar. No se puede hablar de normalidad en la frontera mientras sigamos hablando de migrantes muertos, aunque la ciudad trata de retomar la actividad. Miguel Ángel Mendoza.
4: No se puede hablar de normalidad cuando, a pesar de comercios, bares y playas que empiezan a ser ocupados por la ciudadanía, algunas barriadas todavía les cuesta algo más. La presencia de militares por las calles, con plena disposición, a donde nos manden, nos decían, y de la policía, la de migrantes que vagan de un lado a otro sin rumbo fijo, o la sensación entre la población de inquietud y de desasosiego. Incluso más de un ceutí empieza a pensar si esta acción de Marruecos de dejar de vigilar su parte de la frontera se ha producido hasta en dos ocasiones, recuerden, en 2021 y ahora en 2026, no vuelva a tener un nuevo episodio en el futuro.
2: A partir de 12:30 estaremos en Marruecos, a donde la gran mayoría de migrantes han ido regresando durante el fin de semana. También estaremos en la frontera con Melilla, reabierta, aunque no con el flujo de vehículos habitual. También hablaremos con Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, que lleva más de 2 décadas ayudando a los migrantes en el norte de Marruecos. La Guardia Civil ha pedido este domingo más medios para evitar que esta tragedia vuelva a repetirse. Piden al gobierno consenso político. Lorena Carramolino.
5: A través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian falta de apoyo psicológico en la recuperación de cadáveres y falta de previsión a la hora de gestionar la crisis migratoria en Ceuta, donde al principio no estaba garantizado el avituallamiento básico, según el comunicado difundido esta mañana. Por ello, la Asociación Mayoritaria del Cuerpo hace un llamamiento a todos los grupos políticos. Pide que se firme un acuerdo que evite que esta situación se repita. Además, si llega a repetirse, exigen que se responda de forma rápida y coordinada por un mando único.
2: En el Partido Popular, el vicesecretario Juan Bravo acusa a Pedro Sánchez de mentir al asegurar que hay normalidad en Ceuta y cuestiona también la actuación del Ejecutivo en esta crisis.
6: En Ceuta no ha vuelto la normalidad. Llegará el momento de preguntar al gobierno, ¿sabía que esto podía pasar? ¿Existían informes? ¿Por qué nadie hizo caso al presidente Vivas cuando desde el lunes pedía refuerzos porque esto podía pasar? Y nadie lo escuchó. ¿Por qué los refuerzos han llegado el viernes? ¿Por qué no antes?
2: Y desde Ceuta, el líder de la ultraderecha de Vox, Santiago Abascal, ha pedido militarizar la frontera para que las fuerzas militares actúen con contundencia, eso ha dicho. Ha acusado a Pedro Sánchez sin una sola prueba de ser un corrupto.
7: Lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras fuerzas armadas, nuestra policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria. El cierre permanente del paso fronterizo hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no va a volver a ocurrir. Porque no hay ningún tipo de represalia, porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
2: Pues este es el discurso de quienes comparten gobierno con el Partido Popular en 5 comunidades autónomas.
1: Hora 14. Almudena Lopesino.
2: En la redacción de informativos, Adrián del Pozo, los 800 vecinos desalojados en 2 pueblos de Cáceres por ese incendio que provocó un camión ardiendo ya han podido regresar a sus casas. Además, en Ávila, anoche se reactivó el fuego de Burgo Hondo, que ha calcinado más de 50.000 hectáreas.
8: El incendio que más preocupa es el de Casas de Millán, en Extremadura, que obligó a desalojar a 800 vecinos, vecinos que han podido volver a sus casas, aunque deberán confinarse allí. Las llamas han devorado más de 1.500 hectáreas, aunque el 70% del incendio está ya perimetrado. Mientras, en Ávila, los vecinos de Burgo Hondo se han llevado sí un nuevo susto en las últimas horas. Una reactivación del fuego que parece provocada obligó a desalojar ayer una urbanización, aunque los vecinos pudieron regresar a su casa.
2: El calor aprieta a esta hora en puntos del Mediterráneo, de Andalucía y también de Canarias. Nuria Sero, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. El calor extremo lo encontramos en Canarias y hay algunos termómetros que alcanzan los 40 grados y atención, que mañana se ha activado el aviso rojo por altas temperaturas. Hoy tendremos algunas tormentas esta tarde, especialmente en el nordeste. Mañana el día empezará con nubes que irán cruzando de oeste a este, este. Y también tendremos algunas precipitaciones, sobre todo en el norte peninsular. Atención por la tarde, que una vez más en el nordeste podremos tener tormentas fuertes. Mañana las temperaturas serán extremas en Canarias, pero el resto de termómetros serán un poquito más bajas que las de hoy. Y de hecho, en el centro peninsular las temperaturas rondarán los 33. En el extremo norte, entre los 24 y 27. Y en el sur, algún termómetro intentará alcanzar los 40.
2: Este es el panorama con el que muchos conductores se encontrarán al volver de las vacaciones del fin de semana o al empezar este tiempo de merecido descanso. ¿Cómo se circula a esta hora, Adrián?
8: Pues con tráfico lento en la A2 en Jorba, Barcelona, en la A3 en Minglanilla, Cuenca y en Valencia a la altura de Villagordo del Cabriel y Chiva. Complicadas también la A4 en Puerto Real, Cádiz, la A7 en varios puntos de Málaga, la AP4 en Sevilla, en Cabedas de San Juan y complicada la AP7 en buena parte de su recorrido, en Barcelona, en Castellví de Rosanes y La Granada, en Tarragona capital y en Castellón a la altura de Oropesa del Mar y Alquerías del Niño Perdido.
2: Y nos quedan los titulares del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
0: Rafa Jodar juega hoy a partir de las 8:30 la final del ATP 500 de Washington contra Taylor Fritz. En unos minutos comienza la segunda etapa del Tour de Francia femenino, en la que estaremos muy atentos de Paula Blasi. El Sevilla juega a partir de las 2:30 su sexto partido de pretemporada, y en los europeos de natación, final del dúo mixto técnico con Carla Lorenzo y Jordi Cáceres a partir de las 4.
2: Con David Nieto y Alicia Fernández en el control técnico y Belu Jiménez en la producción, empieza Hora 14. Son las 2:06, la 1:06 en Canarias. Seguimos.
1: A la cadena SER y SER Catalunya, Hora 14.
10: Bona tarda. El nombre de llits d'hotel de luxe a Catalunya ha crescut vora un 60% en els últims 10 anys. Els establiments hotelers s'han transformat cap a una oferta de més qualitat per atraure visitants més rics.
11: Hi ha una demanda dels turistes de tenir millors serveis d'allotjament, en qualitat i en tota l'activitat complementària que implica, i també, òbviament, una receptivitat per part dels empresaris de fer aquestes millores perquè, bueno, pots posar preus més alts.
10: Els experts asseguren que si els turistes paguen més no cal que en vinguin tants perquè els negocis funcionin, però els veïns avisen que aquesta transformació encareix massa la vida als barris turístics. Ara mateix els bombers continuen treballant per apagar un incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça, en una zona muntanyosa de difícil accés. El foc va començar divendres, ha cremat 44 hectàrees i el vent el va fer revifar ahir a la nit. Avui una cinquantena de municipis de Ponent i la Catalunya Central continuen en alerta màxima per perill d'incendi. La calor ja està canviant la manera com es construeixen els pisos. A l'informatiu d'avui parlarem del canvi de mentalitat d'arquitectes i constructors davant les altes temperatures per poder crear espais més frescos sense dependre dels aires condicionats. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys considerat el màxim responsable a Espanya de la xarxa 764. Es tracta d'un grup d'origen americà que es dedica a la captació i extorsió de menors a qui obliguen a autolesionar-se o a cometre actes violents. A Catalunya hi ha almenys una víctima. I l'Institut de Medicina Legal i Forense ha aconseguit donacions de teixits de més d'un centenar de persones mortes l'any passat per accident, assassinat o suïcidi. A SER Catalunya l'hem visitat.
12: Sense les famílies no tindríem donants, sense la generositat que poden tenir en aquests moments, que són uns moments de xoc i que són moments durs, doncs prendre aquesta decisió a vegades costa, perquè moltes vegades no ho han parlat amb el mort.
10: Ara són les 2:08. Amb en David Moreno a la tècnica, el saluda Pol Valero Pallarès. Escolteu l'Hora 14 a SER Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
10: El nombre de llits d'hotel de luxe a Catalunya ha crescut un 60% en els últims 10 anys. Els establiments hotelers han augmentat la seva qualitat per atraure visitants de més poder adquisitiu que busquen experiències més exclusives. Gemma Parellada, bona tarda.
13: Bona tarda.
10: En una dècada, les places hoteleres a Catalunya han crescut un 9% en general, però és que en el mateix període, els llits d'hotel de 5 estrelles o d'hotels de gran luxe han augmentat 6 vegades més ràpid.
13: Segons dades de l'IDESCAT, han passat de 13.600 a 21.600. Això és només la punta de l'iceberg. Els establiments de 4 estrelles també han crescut, mentre que els de 3 han disminuït i els de 2 o 1 estrella s'han estancat.
11: Hi ha una demanda dels turistes de tenir millors serveis d'allotjament, en qualitat i en tota l'activitat complementària que implica, i també, òbviament, una receptivitat per part dels empresaris i per part de l'oferta, en el sentit de fer aquestes millores, perquè, bueno, pots posar preus més alts
13: És l'expert en economia del turisme Juan Antonio Duro, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, que apunta que l'augment de la qualitat ha afavorit l'arribada de turistes internacionals per sobre dels nacionals. I en el cas de la ciutat de Barcelona, turistes específicament d'altres continents.
1: Hora 14.
10: La màxima categoria hotelera, per sobre de les 5 estrelles, és el que s'anomena Gran Luxe, que ofereix un servei més personalitzat i més selecte. A Catalunya hi ha 29 hotels d'aquest tipus, quan fa una dècada només n'hi havia 18.
13: Són hotels que poden cobrar de 500 fins a 1.000 euros per una sola nit. La gran majoria són a la ciutat de Barcelona, com el Majestic, el Palace, l'Arts Barcelona, l'Hotel Vela o el Mandarín Oriental. A la Costa Brava n'hi ha dos, la Làbriga, a Sant Feliu de Guíxols, i la Gavina, a Garó. Cap a Tarragona, dos més, el Meridien, el Vendrell, i l'última incorporació a la llista de l'any passat, que és el gran hotel Mas d'en Bruno a Torroja del Priorat. N'hi ha dos més també a zones de muntanya, una a l'estació d'esquí de Baqueira Baret i al Val de Neu, i a la Cerdanya, al Torre del Remei.
10: L'augment del poder adquisitiu dels visitants pot servir per reduir alguns dels impactes negatius derivats del turisme.
13: Per exemple, per descentralitzar i desestacionalitzar l'arribada de visitants. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
14: En llocs on el turisme, diguem-ne, no és tan important econòmicament, aquests allotjaments de luxe podrien tindre més importància, perquè aquell senyor americà ve específicament per anar al Priorat, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors busca un allotjament que estigui al nivell.
13: O directament per poder prescindir d'alguns visitants.
15: Si apostem per la qualitat, i òbviament això té un efecte sobre el retorn, no necessitem tants turistes per tenir els mateixos rendiments que abans, no?
10: En canvi, Gemma, també pot generar nous inconvenients.
13: Daniel Pardó, membre de l'Assemblea de Barris del Decreixement Turístic, avisa que el turisme de luxe pot contribuir a l'exclusió dels veïns.
16: Els serveis i botigues turístics s'adrecen cada cop a un públic de més capacitat adquisitiva, per tant, van tirant cap a producte més car. La gent dels barris on això està passant, doncs no se n'anirà a fer una cervesa a 4 o 5 euros i no se n'anirà a fer un menú a 20 euros, com a molt barat, i d'aquí cap a dalt.
13: I assegura que pels treballadors el retorn és el mateix.
16: Malauradament, la feina als hotels és precària en general i no és menys precària als hotels de moltes estrelles.
13: És per això que aposta per reduir el nombre de llits a les destinacions més saturades de turistes.
10: Podeu trobar tota aquesta informació i les dades ampliades a la web de Ser Catalunya. Ara mateix els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que crema des de divendres a Sanet, a l'Alta Ribagorça, i que va revifar ahir a la tarda. Pau Puig.
17: El foc segueix actiu i ha cremat 44 hectàrees. També hi ha un focus secundari a gairebé un quilòmetre del principal. Per apagar-los hi està treballant sobretot amb mitjans aeris, ja que crema en una zona d'alta muntanya de difícil accés. Es vol evitar que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. S'espera que el foc es reactivi ara al migdia pel vent i els bombers adverteixen que l'incendi podria seguir actiu encara uns dies més per la complexitat en les tasques d'extinció.
10: Recordem que els agents rurals mantenen activat el Pla Alfa per risc d'incendis a nivell 4, risc màxim, a una cinquantena de municipis de Ponent i la Catalunya Central. També es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Aquest any, Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura i aquí a l'Hora 14, com cada diumenge, aprofitem per parlar-ne. Avui ens fixarem en com les altes temperatures estan canviant la manera com construïm amb en Ferran Bermejo, director tècnic de l'Institut de Tecnologies de la Construcció. Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
10: Amb les constants onades de calor, ja s'han començat a fer canvis a la construcció, per exemple, materials que es puguin adaptar millor?
18: Sí, jo diria que són canvis una mica més importants, no només de materials. Materials, òbviament, fan falta en un moment determinat, però a l'hora de fer els projectes dels edificis o la seva rehabilitació hem de prendre unes certes mesures, uns criteris de disseny que, pel que estem veient, per lluitar contra aquestes onades de calor, hauran de ser criteris una mica diferents dels que veníem utilitzant fins ara.
10: De quins criteris estaríem parlant, per exemple?
18: Doncs mira, hem de dir que en els últims anys, els últims decennis, podríem dir, hem anat una mica a remolc de les tendències europees o centre-europees en les quals intentàvem sempre protegir-nos molt del fred. i anàvem a fer edificis cada cop més aïllats, més estancs. I el que estem veient ara és que el clima està canviant cap al tema de la calor, i quan ens hem de protegir de la calor hi ha algunes estratègies de disseny que han de canviar. I per tant, aquesta idea de sempre, jo poso la imatge gràfica de posar abrics en els edificis, doncs quan arriben les temporades donades de calor i cada cop són més llargues i més intenses, aquells abrics fan nosa. I per tant, l'estratègia de tenir sensació de confort ha de canviar. No passa per posar-te l'abric, sinó per fer altres coses. No? I la construcció ha de fer aquest canvi.
19: Clar, però molts edificis ja estan construïts. Entenc que aquests caldria rehabilitar-los, no?
18: Sí, sí, sí. De fet, això que comentes és el gran repte, ara mateix. És a dir, hem de lluitar contra les onades de calor amb un parc d'edificis existent immens on tot allò que construïm, encara que avui en dia estem sentint sempre grans nombres d'habitatges que ens falten, etc., però el gran gruix està construït i, per tant, aquest és realment el repte. Llavors, tots els tècnics estem d'acord en que hi ha una sèrie o una seqüència, millor dit, una seqüència d'operacions que hauríem de fer sobre els edificis existents que ens ajuden a adaptar-los contra aquestes situacions d'onades de calor. I bàsicament, això passa primer per intentar protegir els edificis amb sistemes de protecció solar, que ombregin, amb vidres de control solar, és a dir, tota una sèrie de mesures passives que permetin que la radiació solar ens arribi el més mitigada possible. No? I a partir d'aquí, en un segon estadi, quan tot això ja ho tenim més o menys resolt, és com ens podem plantejar instal·lar algun tipus de ventilació més eficient o que ens ajudi a ventilar millor els edificis. I en el tercer estadi, diríem, l'últim, seria allò que ens falta per arribar al confort, acabar-ho de donar a partir d'alguna instal·lació, un equip de refrigeració o de climatització de bona eficiència, que, com que ja hem fet els deures en les fases anteriors, seran equips que consumiran menys. I aquesta és bàsicament l'estratègia, molt a grans trets.
19: O sigui que hauríem d'anar cap a un model en què l'aire condicionat no hagi de ser tan necessari.
18: Exacte, sí, sí, ho has dit molt bé. De fet, podríem fer una mena de frase gairebé titular de dir que, escolta, la millor refrigeració és la que no necessita l'aparell d'aire condicionat. El que passa és que això és una mica una utopia, perquè amb els escenaris en els que ens estem trobant, l'aire condicionat o la refrigeració o la climatització, com hauríem de dir, és necessària, perquè arriba un punt en el que cal un complement que difícilment podem assolir amb aquestes mesures, diguem-ne, passives, que aplicades sobre edificis existents és molt difícil que tinguin un èxit 100%. És a dir, sempre tenim la dificultat d'allò que ja està fet arriba un punt en què no pots alterar-ho i, per tant, has de fer el millor que puguis, sabent que al final et quedarà l'ajut d'aquests equips d'instal·lacions. El que passa és que avui en dia, com que diguem-ne que el recurs senzill és anar a una gran superfície comercial, encarregar un aparell d'aire condicionat i que te'l posin al cap de dos dies a casa, doncs ho fem d'aquesta manera, però en el fons és una manera ineficient, perquè estem posant equips més potents dels que ens farien falta, que consumiran més del que faria falta i que acabarem pagant més consum elèctric del que seria necessari. Però clar, és com el recurs immediat, no? Per això ho hem d'intentar anar canviant.
19: Ferran Bermejo, director tècnic de l'ITEC, gràcies per atendre'ns.
18: Molt bé, gràcies a vosaltres.
19: Les 2:19, de seguida tornem.
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
20: Ser Catalunya, Barcelona. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
21: Jo sóc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
22: Sala, què és la transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
21: Pues la transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
20: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
1: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Jo sóc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
3: Sala, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
2: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
1: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
0: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
0: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu et generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
0: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referent.

0: Ser Catalunya a Barcelona. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
1: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
2: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
3: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
0: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Què t'hi jugues?
0: Aquest estiu, cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.